0: Tots els dies, a la matinada, viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències.
1: Para mí eres muy especial y piensa que te lo agradezco un montón. Besos.

0: sepas que te quiero mucho. Un beso, mi amor, te quiero.
1: Tot arribarà. Vull que sàpigues que m'ha agradat molt això que has fet, que jo també t'estimo molt, i que espero que ens puguem veure molt aviat i demanar-te, sisplau, que hi confiïs una miqueta més en mi. Això és tot. T'estimo molt.
2: L'amor és la poesia dels sentits.
3: Luis Rodríguez.

0: hablando contigo, o sea.
1: Momentos.
0: Pensaba que tú mismo, aunque te canses de mí, ahí voy a estar. Que te quiero mucho y un beso muy gordo y que no te enfades.
2: Si necessites parlar, aquest és el teu lloc, aquest és el teu espai, aquest és el teu moment. Estem al teu costat.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
4: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: tot i que la convocatòria de dijous s'havia fixat per parlar dels salaris del personal docent. La portaveu de CGT, la Iestapé, ha assegurat que això no implica, però, una ruptura de relacions amb el departament.
1: Hem decidit sortir de la mesa, ens hem agafat i ens hem aixecat, no perquè vulguem trencar les negociacions, al revés, el que volem és negociar i no que ens estiguin explicant PowerPoints com si estiguéssim a l'aula. Avui la mesa anava sobre el salari, ahir vam enviar la proposta que tenia monetària, el departament ha dit que necessitava temps per mirar-la, temps per analitzar-la, que pel que veien així per sobre necessitaven molts diners que ara mateix no tenien.
0: I ja que parlem d'escola inclusiva, efectivament, docents i famílies denuncien que sovint els centres no disposen dels recursos suficients, com ara personal de suport, especialistes, hores de coordinació per atendre adequadament la diversitat a les aules. Hem parlat amb la Clara, que és mare d'un infant amb necessitats especials. Diu que el seu fill va a una escola ordinària, això sí, amb suport especialitzat. Tot i valorar positivament l'experiència, considera que encara hi ha molts aspectes a millorar.
2: El nostre cas ha sigut una experiència positiva perquè hem trobat mestres molt implicades que cada inici de curs fan un quadrant impossible amb les hores que els hi deixa el departament, les que els hi treu, les que han de rascar d'aquí i d'allà per tenir vetlladora totes les hores, que és el que necessita el meu fill. Però és veritat que és una lluita contínua, viure reivindicant, demanant i exigint.
0: I Barcelona escalfa motors per una de les visites més esperades. Del pròxim 10 de juny, el Papa Lleó XIV presidirà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. La cerimònia tindrà dues parts. Primer, el pontífex presidirà una eucaristia a l'interior de la basílica i després es traslladarà davant la façana del naixement per beneir la torre en un acte que els responsables del temple defineixen com molt senzill i humil i on els ciutadans de Barcelona també tindran protagonisme, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez.
3: En el interior se han repartido a través de las parroquias 1.200 invitaciones para poder acudir a lo que es la misa y en el exterior se han repartido también a las parroquias 3.000 invitaciones para que sean repartidas también entre los ciudadanos. Por tanto, del aforo total de 8.000 personas, 4.000 personas serán ciudadanos de la ciudad de Barcelona.
0: Efectivament, 8.000 persones podran seguir la cerimònia, 4.000 a l'interior de la basílica i 4.000 més a l'exterior, on s'instal·laran pantalles gegants. Temps ja pels esports i us parlem de Champions i de Barça femení. Quique Iglesias, bon dia.
4: Bon dia. L'equip femení de futbol del Barça ja és a Oslo, a la capital de Noruega, per preparar la final de demà dissabte a les 6 de la tarda contra l'Olympique de Lyonnais, la final de la Champions, evidentment un altre gran partit per un Pere Romeu que oferirà juntament amb una jugadora la roda de premsa aquest migdia. També rodes de premsa avui de Flick, Mitchell i Manolo González per preparar la prèvia dels tres partits dels equips catalans a la darrera jornada de la Lliga de Primera Divisió, tenint en compte que Mitchell es juga molta cosa amb el Girona dissabte a les 9 contra l'Elx, partit a vida o mort en un Montilivi que estarà ple a vessar. Avui es porta en directe penúltima jornada de la Lliga a Sobal al Palau Blaugrana, Barça-Torrelavega a les 9, també a la mateixa hora a Bidasoa, a Irún, el Granollers d'Antonio Rama tanca les visites per aquesta temporada.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
8: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
10: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec.
12: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
13: 93.

0: 93-373-3317, 93-373-3317, oloresmetal.com.
1: Continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que tinguis un molt bon matí.

0: Condiciones en elcorteinglés.es.
1: Ahora la información de su COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: L'Hospital de Sant Pau celebra avui els 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os que es va fer a Espanya. La intervenció va tenir lloc un 22 de maig de 1976 i es va practicar una nena de 13 anys amb leucèmia aguda que havia recaigut després de rebre quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona. 3 setmanes després del trasplantament, la pacient va rebre l'alta en remissió completa. Mig segle després, aquella tècnica, que aleshores era altament experimental, s'ha convertit en una eina clau per tractar leucèmies, linfomes, mielomes i altres malalties hematològiques greus. Des de llavors, Sant Pau ha superat els 4.000 trasplantaments i durant anys ha estat el centre amb més activitat de tota Espanya en aquest àmbit. Doncs bé, d'aquest aniversari i de com ha evolucionat la situació en parlarem avui al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Serà un dels temes destacats d'aquest divendres, que pel que fa al temps hem de dir que serà una jornada molt estable on predominarà l'ambient assolellat i també calorós. A Ponent i a Valls del Prepirineu Occidental les màximes, atenció, oscil·laran avui entre els 33 i els 35 graus i aquest cap de setmana, si fa no fa, la situació serà semblant. Temperatures cap amunt. Tenim ara 20 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida i 13 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit de la mà del Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
6: Bon dia. Continuem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat encara arreu de la xarxa viària catalana perquè seguim sense registrar cap tipus d'incidència destacable. A hores d'ara parlem només de retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de la capital catalana. Trobem retencions al nus de la Trinitat i amb major intensitat ja també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també hi ha retencions a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. A la A2 també des de Sant Feliu fins a Cornellà hi ha 1,5 km de cues de manera intermitent cap a la capital catalana. Del Vallès també és un sector on hi ha retencions a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, a la C-59 a Caldes de Montbui o també a la AP-7 entre Mollet i Barberà en direcció Tarragona. La C-58 pateix retencions sobretot al punt de Sant Quirze del Vallès i Ripollet i també recordem que ara mateix hi ha una afectació a la C-33 que ens deixa 1 km de cues en sentit nord al punt de Montcada i Reixac. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
5: El Port de Tarragona consolida la tendència positiva de tràfic de mercaderies d'inici d'any amb 10,3 milions de tones entre gener i abril, un 2% més que el mateix període de 2025. El grup de líquids Adoll continua sent el principal motor de l'activitat portuària. Només a l'abril s'han mogut gairebé 2 milions de tones, cosa que suposa un creixement del 3,1%. En canvi, els sòlids a lleure han registrat un descens puntual del 3% aquest últim mes. Al llarg del quart quadrimestre, però, ha acumulat gairebé 3 milions de tones mogudes, un 6,5% més que l'exercici anterior. I pel que fa al sector dels creuers, es van enregistrar 4.304 passatgers a l'abril, mentre que l'acumulat de 2026 se situa en 5.146 creueristes, un 21% més respecte al mateix període de l'any passat.
7: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
8: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com. También en Madrid y Valencia.
9: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el Port de Barcelona com mai no l'has vist. Tornen les jornades de portes obertes amb visites per terra i mar, rutes teatralitzades, activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al Far del Llobregat. Reserva la teva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Escuchas COPE.
12: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
5: Continua la informació, escolta.

0: És que no hi ha ningú més que faci res. Veus coses on hi ha gent, pobreta. Quan tu fa molt de temps que hi ets a l'hospital, comences a veure gent que arriba de nou, espantada, perduda,
1: clar,
0: familiars que no saben què fer, et demanen com ho has fet, on t'has d'anar, què has de fer.
1: Clar.
0: És una situació que no tens prou amb l'angoixa de...
1: De la situació pròpia de la malaltia, de la del problema, pròpia, sí, sí, sí.
0: Que a sobre hi has de pensar en més coses.
1: Tu quan baixes a fer els controls, també necessites sí. aquest pis o no?
0: No.
1: No, bueno, no, perquè és pujada i tu i tornes, puges i baixes, no?
0: Pujo i baixo. Si per casualitat necessités una transfusió de sang, plaquetes sí. o el que sigui en el meu cas, i hagués de quedar, ara, per exemple, doncs m'oferirien, que també tenen convenis amb hotels, per un parell de nits o el que sigui. M'entens? Que vull sí. dir, en fi, això és per durades llargues, estades llargues.
1: D'acord, d'acord.
0: I famílies que surten de molt lluny. És com tindre una llar a prop de casa.
1: D'acord, d'acord. Clar, bueno, això ajuda moltíssim, suposo, perquè hi ha la proximitat de la teva dona i tu allà dins, doncs, no. suposo que això ja psicològicament, moralment, i per la teva dona i per tu, pels dos, això ha d'ajudar moltíssim, Manel.
0: Això t'ajuda i et relaxa i te dona una confiança de que la teva dona fora està bé. Que no, quan estàs allà dins, voltat de bombes, tubos,
1: ja.
0: i no et pots moure, i no saps on es queden... i no saps on te van, ni com van, ni res, és un problema. Vull dir, el neguit encara és doble. Vull dir,
1: tens el teu, que no és poca cosa, i a sobre la preocupació sí. de que la dona està dormint a un sofà o a un silló, vés a saber on, clar.
0: Vés a saber on, pobreta. Vull dir, saps què vull dir? També necessiten ajuda psicològica. Perquè, clar, estan patint per tu, però també és dur, eh?
1: Ja. Manel, i ara com estàs? Com et trobes?
0: Doncs ara una miqueta més recuperat, estic més bé, ja et dic, estic amb controls, de moment sembla que va bé. La gent que m'escolta i que sàpiga de què estic parlant, bueno, els aspirats de moïdols, que és el que te controla que no et torni l'enfermetat, es van ampliant durant el temps si no hi ha, si veuen que no hi ha molècules dolentes, diguem-ho així. I analítiques cada 15 dies de control i molta medicació. Però jo em trobo, bueno, perds molta massa muscular, tinc molta força, he caigut unes quantes vegades, lo normal d'una enfermedad greu.
1: Ja, no, i a més, per cert, saps Manel, que l'altre dia se celebraven 50 anys, mig segle del primer trasplantament de moll d'os?
0: No ho sabia, però... Te puc dir una cosa.
1: Digues.
0: Que els metges i els puestos on t'ha estat, és com màgia. Suposo que tot això ha avançat d'una manera exponencial, perquè ara fan unes virgueries els metges als hospitals, que és massa. És massa.
1: Sí, sí.
0: A mi m'ha canviat el grup sanguini, imagina't.
1: Carai, ah, sí? I quin grup sanguini tens? Quin tenies i què tens ara?
0: Abans tenia O negatiu, universal negatiu.
1: Sí.
0: És el meu... que tenia d'abans, i ara sóc AB positiu, la del donant.
1: Clar, clar.
0: I bueno, com això moltes coses canvien els gustos, bueno, però bueno, és que has de poder ensemblar dues persones a dins un mateix cos.
1: Entenc.
0: Sempre hi ha molt de rebutjos, de hosta contra...
1: No, i a més l'agraïment d'haver trobat una persona compatible, en aquest cas, que també, això també és una crida per tots els donants, que cal, i aquesta és una de les raons perquè calen molts donants, perquè donar, sí. ja no sang, òrgans, plasma, moll d'os, doncs salva vides, que és la qüestió.
0: Sí.
1: Manel, volia fer una altra pregunta per tancar, parlant un altre, continuant parlant del pis, en cas de que ho necessitessis, Déu no vulgui, toquem fusta que això no passi, no?
0: No, però
1: en aquest cas, per exemple, tornaríeu a tenir aquest pis o ja no? Com funcionaria ara això? Que toco fusta que no torni mai a passar, eh?
0: Bueno, en principi la Fundació Carreras, Josep Carreras, té un pilot, té uns quants pisos. A mi m'han dit que no em preocupés, que si alguna vegada hi hem de tornar-hi, pues en aquest mateix pis poder no, però n'hi ha un altre.
1: D'acord.
0: a diferents hospitals de la província de Barcelona, que és on jo m'hagi fet l'alt o trasplant, perquè la part de Girona no en fan.

0: només fan autotransplants, no al·lotransplants.
1: Sí.
0: Doncs n'hi ha més pisos. Hi ha més pisos.
1: Manel, quant de temps portes amb tota aquesta aventura?
0: Mira, jo, això m'ho van detectar el 2023. Vaig fer un any de quimio a Girona, al Trueta, a l'Hospital Trueta, i a Santa Caterina, que era un tialico.
1: Sí.
0: I després d'uns mesos que semblava que estava en remissió tot, em vaig poder casar, estava bé, em trobava bé, i al cap de 4 mesos de casar-me va tornar a sortir l'enfermetat. Llavors ja no va haver-hi més solució que esperar un donant. Vaig portar els meus dos fills i el meu germà a veure si hi havia una compatibilitat que fos possible, però era molt baixa. Llavors vaig haver d'esperar que sortís un donant de fora.
1: Doncs Manel, m'alegra molt que estiguis millor, que almenys la proa del vaixell vagi en el camí correcte, i tant de bo tot això acabi sent només un mal somni, en tot cas.
0: Sí, és una pesadilla d'un any que vols oblidar.
1: I tant, ja m'ho imagino. Ja m'ho imagino.
0: Veus el mirall, veus una altra persona, sí, no ets tu.
1: No és fàcil d'empassar això. Manel, escolta'm, gràcies per haver-te la trucada i per explicar-nos la teva experiència de tot, bàsicament, eh?
0: Bueno, en principi jo encantat, i m'agradaria donar més visibilitat a aquestes fundacions i a aquestes ajudes i col·laboracions, encara que l'estatal no sigui, o la del govern d'aquí no hi fiqui gaire cullerada. Saps què vull dir?
1: Entenc, sí, perfectament. Manel, una abraçada molt forta, que tinguis un bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Doncs aquesta és una d'aquestes fotografies d'un d'aquests problemes que hi ha. Sobretot parlàvem amb el Manel, de la Jonquera, ha d'anar fins a Barcelona, fins a Bellvitge, per fer el trasplantament i tot el tema. L'Hospital Duran Reinals, que està just enfront del Bellvitge, la Universitat de Bellvitge, doncs imagineu, és el que... No és una opció tornar a baixar, sobretot per la dona, tornar i baixar de Jonquera. Bé, és la bona feina que fan bàsicament en aquests hospitals, sobretot amb aquests pis, aquestes fundacions que posen a disposició d'aquestes persones, doncs el tema dels pisos per fer una estada una mica més amable, podríem entendre, no? Canviem de tema, perquè l'altre dia ho xerràvem precisament aquí amb la Imma Viudes, la portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra, sobre els tirotejos. Aquest passat cap de setmana vam patir a Catalunya en 24 hores dos tirotejos, realment, i un d'ells amb víctima mortal. Doncs l'estadística es compleix. L'estadística de dos tirotejos setmanals a Catalunya es compleix, sempre que ja és una normalitat, malauradament. Coneguts aquesta setmana, una a Viladecans i ahir a Sabadell, en aquest cas, amb una persona ferida. Sergi Tor, bon migdia. Sergi? Sergi Tor? No el tenim. Però sento per aquí de fons. Bé, a veure si et trobo. Sergi, m'escoltes? No m'escolta el Sergi. Bé, bàsicament després parlarem amb ell, en tot cas, perquè m'havia d'explicar el que va passar precisament a Sabadell. Doncs bé, ara sí que està. Sergi Tor, bon migdia.
2: Hola, bona tarda, José Miguel.
1: On estava, rei? Que no t'escoltava.
2: Bueno, no puc dir.
1: Bé, escolta'm, què va passar? Què ha passat i què diuen els veïns sobre aquests tirotejos? Sobretot en aquest cas, el darrer d'ahir de Sabadell.
2: No, sí que ho puc dir, eh? Però no em pensava que entrés tan aviat. Ha estat un error meu. Em pensava que hi havia entrevista, que entrava més tard, i per això m'he despistat. Eh?
1: Ah, vale, d'acord, no pateixis. Errare humano més, Sergi.
2: Has estat tan puntual, perquè m'has citat a 5 minuts que passen de 2:15, que jo m'he confiat. Està un problema de confiança. Però sí, anem a Sabadell, perquè evidentment ara parlem d'un tema seriós. I els fets van passar ahir la nit, al capvespre, a les 9 del vespre, al barri de Cana Puiggener, al carrer de Joan Balart. La primera tesi policial apunta una baralla de dos clans familiars i els autors dels trets haurien fugit en cotxe en una furgoneta de color blau. A causa dels trets, una persona ha resultat ferida després de rebre diversos impactes de bala. La víctima està ingressada a l'Hospital Parc Taulí i està afortunadament fora de perill i no es tema per la seva vida. Aquest matí l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha visitat el barri i ha volgut transmetre un missatge de seguretat a veïns i veïnes. A migdia, a COPE, José Miguel ha parlat amb el Manolo, veí del barri de Cana Puiggener, que ha confirmat la versió del conflicte entre dos clans familiars i sobretot, evidentment, la preocupació de les armes al carrer.
3: El problema sí, entre esas dos familias, si ha habido algo entre ellos, seguramente que alguno que haya salido perdiendo se habrá desaparecido. Pero la cosa está quizás más tranquila que ayer. Si ha habido un tiro es porque hay armas, entonces eso hay que mirarlo.
2: Bueno, ens alegrem que la cosa estigui més tranquil·la que ahir, evidentment, no? I sí, doncs les armes són al carrer i és la preocupació, no únicament de Sabadell i d'aquest barri, sinó a qualsevol punt i a qualsevol ciutat de Catalunya. Els Mossos ja van oferir el que seria doncs, les xifres oficials, que evidentment hi ha un increment important d'un 35% de tirotejos respecte a l'any anterior. Respecte amb el cas de Sabadell, la investigació policial per aclarir les causes del succés estan en marxa. Els agents mantenen la recerca dels autors dels trets i encara no hi ha persones detingudes. D'altra banda, la vigilància policial es va haver d'extremar al voltant del centre sanitari de Sabadell, al Parc Taulí, després de l'incident. Diverses persones se van concentrar a les portes d'urgències i els efectius policials es van mantenir desplegats per blindar el centre hospitalari i evitar una escalada de tensió.
1: Doncs aquesta és la situació que tenim a Catalunya, bàsicament. És la Catalunya que no funciona i és el tema de ser l'epicentre de moltes coses perquè els Mossos ja, i segons ens explicava l'altre dia la Imma Viudés, la portaveu del sindicat SAMME de Mossos d'Esquadra, és una qüestió bàsicament molt relacionada amb les drogues, amb el narcotràfic. Ja sabeu que Catalunya, malauradament, per situació geogràfica, estratègica, per climatologia, doncs ens hem convertit en una mena de súper de producció i distribució. Sergi Tor, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, José Miguel, bon migdia.
1: Cuida't, molt migdia, moltes gràcies. Va, que de seguida parlarem d'una altra història i una història que ens porta cap al camp, perquè el titular ja és impactant, ja et deixa així una mica frapat, perquè han robat a Seròs, un pagès a Seròs, 6.000 quilos de cireres. Davant d'aquest titular tan cridaner, darrere hi ha molt més que tot això, molt més que 6.000 quilos de cireres. De seguida en parlem d'això, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra, però què tal, com està el vostre cor? Espero i desitjo que el vostre cor estigui a la situació. Afortunadament, tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I ofereixen atenció ràpida, perfecta, i programa la teva visita per quan ho necessitis. Perfecte, ideal, ràpid, sense demores. Per cuidar del teu cor, pensa en INSCOR. Tota la informació al web inscorbcn.com.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Mita caballero, mita militante.
12: Si este temazo te pone la piel de gallina, imagina vivirlo en directo. ¿Te lo vas a perder? El 6 de junio, Taburete llega a la CaixaBank Tarraco Arena con su nuevo disco y con sus éxitos de siempre.
13: ¿Qué te acuerdas?
12: Una noche para cantar, saltar y brindar sin mirar el reloj. Taburete, 6 de junio, en la CaixaBank Tarraco Arena. No te lo pierdas. Compra ya tus entradas en tarracoarena.com.
14: Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
15: Empieza España.
14: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
16: Hacemos el resumen.
14: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
17: España está cada vez mejor.
14: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
18: Don Luis de la Fuente.
19: Hoy me ha encantado estar aquí con vosotros.
14: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
20: A ver, voy a intentarlo otra vez.
15: Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
16: Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
15: Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
18: ¿Y quién dice esto?
15: Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
19: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera a COPE.
20: COPE Cataluña y Andorra.
19: Estàs informat.

0: Denuncien el robatori de 6.000 quilos de cireres a Seròs en plena collita. Bàsicament estem parlant d'una xifra d'un titular que impacta, eh? 6.000 quilos de cireres. I això com ho han fet? 6.000 quilos de cireres no és agafar una bossa de plàstic, entrar en un camp i començar a agafar cireres, eh? Això hi ha una organització aquí darrere. 6.000 quilos? No va vostè i jo anem... vamos a coger unas... No, no, esto no va así, eh? Aquí darrere, per fer això, cal una estructura, una organització i una logística important. I sobretot una sortida. Sortida de la mercaderia, perquè això va cap a un lloc. Bé, el problema va més enllà. Hi ha més profunditat darrere d'aquest titular dels 6.000 quilos de cireres robats a un pagès a Seròs. Al Segrià. Va més enllà de tot això. I va més enllà de tot això, i ho dic perquè els robatoris són constants. De tot. Però ja no només de fruita i de productes, sinó també de coure, maquinària, etc, etc, etc. I és una qüestió que ara m'ho confirmaran, o no, va en augment, o almenys això diuen les xifres, que van en augment. Això quin impacte té davant del pagès? En parlem amb el senyor Sergi Balué. El senyor Sergi Balué és cap sectorial de la fruita dolça de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Sergi, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Clar, és que el titular és cridaner, 6.000 quilos de cireres, però el problema va més enllà perquè els robatoris són constants, els pagesos, no?
1: Sí, sí, vull dir, és molt, 6.000 quilos de cirera, vull dir, és impactant, però no és l'únic robatori que tenim, patim. Cada dia, quan els fem al matí i anem a les nostres explotacions, estem patint, perquè quan no és un robatori de fruita, és un robatori a les casetes de rec, és un robatori de coure, és un robatori d'aspersors, és un robatori... Uf, és indignant.
0: Ja, ja. Clar, a partir, aquests delictes han anat en augment?
1: Sí, aquests delictes abans eren de tant en tant, segons quina zona, però en aquests moments ja no podem dir que passen depèn de quina temporada, sinó és que és durant tot l'any. Vull dir, los robatoris a magatzems, naus, granges, és tot l'any, i robatoris de fruita, doncs, bueno, abans sol era algun cas, sí, vale? I de pocs quilos, però és que ara ja això són 6.000 quilos, com en aquest cas, són bandes organitzades. Això ja han d'anar organitzat, han d'anar amb vehicles preparats, han d'anar amb caixes, i han de tindre una venda, han de tindre un punt de venda o un repartiu, perquè això... És molt llamatiu, també. No es pot anar a vendre a qualsevol lloc.
0: Clar, això t'anava a preguntar. És que estem parlant de 6.000 quilos, per parlar d'aquest cas en concret, eh? Parlant de 6.000 quilos, que tinc aquí que podrien ser uns 20.000 euros del valor, però clar, 6.000 quilos, això no es recull en una nit. Hi ha d'haver algun camió, alguna furgoneta, hi ha d'haver caixes, i sobretot el que tu expliques, hi ha d'haver una sortida, no? Hi ha d'haver una venda per aquí, perquè si no...
1: Sí, sí, el problema ja, el que hem de fer és, primer de tot, és controlar els robatoris, val, molt bé, però després també controlar els punts de venda. No podem fer que una fruita, que és que tenim un altre problema, que aquesta fruita, sanitàriament, no sabem com està, en quin estat està. Perquè aquesta fruita igual està tractada el dia abans, igual està encara segur que no està al punt per menjar perquè encara és verda, està acollida de males maneres, no està conservada bé en fred, no hi ha traçabilitat, clar, vull dir, això, vull dir, també, que tindrien que fer, vull dir, l'administració és controlar també com no es fa als pagesos la traçabilitat de la fruita. Vull dir, aquí ja hauríem de mirar on se ven i on arriba aquesta fruita.
0: Clar, a partir d'aquí, quines mesures es poden posar per intentar reduir aquests robatoris? Clar, jo entenc que el camp és molt gran, que no hi ha portes, i que ni barreres, i que té la seva dificultat, però alguna cosa es podria fer o no?
1: Sí, sí, els pagesos, pues, depèn de quines zones. A la zona de... Si s'ajunten uns quants pagesos i es fa vigilància nocturna, entre els mateixos pagesos, n'hi ha que contracten seguretat privada, però tot això té un cost molt elevat, i clar, això no hi podem estar cada dia. Nosaltres hem de treballar el de dia i tenim altres feines a fer, no vigilar. Nosaltres el que volem és que Mossos d'Esquadra i policia, pues estigo, pues, bueno, que controlo tot això i necessitem més seguretat, perquè ens estem sentint en aquests moments que estem indefensos. Com dius, portes al camp és molt difícil ficant. Ja, ja. Hi ha alguna finca, alguna situació que la pots intentar ballar, però bueno, la valla, t'agafen i et fan un forat a la valla. Te veus impotent, te sents molt impotent. Clar. Una de les coses que funciona i ja es va provar per part una ajuda als ajuntaments per ficar càmeres de vigilància als camins. Això, per exemple, l'Horta de Lleida se n'ha ficat unes quantes i és una mesura dissuasòria i quan hi ha un robatori, doncs, bueno, a la policia li serveix per controlar matrícules de vehicles i tal. Com en aquest cas, per exemple, han tingut que anar un vehicle gran o diversos vehicles.
0: Clar.
1: I desplaçar moltes persones, perquè 6.000 quilos de cireres no es cullen en una hora. Vull dir, necessites una vintena de persones i com, durant bastantes hores.
0: Com a mínim, no?
1: I
0: fins i tot pot haver estat durant diverses nits? És possible això, fins i tot?
1: És possible, no ho sabem, perquè normalment vas controlar les finques i més quan estan a punt de la collita.
0: Clar.
1: Per si passa algun cas. Però clar, pot ser que hagi sigut nits consecutives. Normalment no, normalment agafen una nit molta gent i en poques hores, com en robatoris que tinguin menys perill. I gent que està vigilant, està controlant, i bueno, i no sabem què fer ja, no sabem què fer en aquests moments, perquè també, si anem allí nosaltres com a pagesos i ens trobem aquesta gent robant, què fem?
0: Clar. Sí, perquè no és una persona, no és una persona, no.
1: Una persona, no tenim res a fer. Vull dir, en aquests moments, vull dir, ens fa por moltes vegades anar d'estar sols al camp. És que és perillós, no? Estem trobant en unes circumstàncies que són ja que passen de mida.
0: Hi ha alguna assegurança que pugui cobrir tot això o no?
1: No, l'assegurança, diguéssim, de fruita no cobreix. En cas de magatzems o naus, doncs sí.
0: D'acord.
1: Hi ha una assegurança com si fos de la llar, però en cas d'aquestos casos no et cobreix cap assegurança. I ja no és el que et roben de la fruita, sinó és el mal que fan a l'arbre.
0: Clar.
1: Perquè aquesta gent vol anar molt ràpid a l'hora de collir i trenquen rames, trenquen brots, s'ho enduen tot. Clar, què passa? Que no afecta sol a la collita d'enguany. Que el pagès l'ha treballat tot l'any.
0: Sí, sí.
1: Tenim en compte que per collir aquestes cireres, ara parlem de cireres, però podem parlar d'eurococs, podem sí. parlar de prèssecs, en altres moments. Estem un any a fer-la. I el que passa és que aquests brots, quan trenquen, és que l'any que ve tampoc no hi haurà collita en aquesta finca.
0: Clar, clar.
1: Clar, vull dir,
0: mare meva.
1: És desesperant.
0: Ho és en aquest cas, bastant desesperant. Doncs tant de bo aquesta coordinació policial, càmeres o alguna manera per fer les coses per intentar controlar tot això. Senyor Sergi Balué, cap sectorial de fruita dolça de Jarc, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet de la situació, molt amable.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Aquesta és la situació, ja jutgeu per vosaltres mateixos, és una qüestió de seguretat, bàsicament, i ja no només parlem dels tirotejos i anem cap a robatoris. Mireu com està la situació quan parlen d'índex de delinqüència que estan baixant. Bé, igual les xifres es presenten, com sempre, de la manera que més convingui, perquè igual no baixen tant, en funció d'algunes coses sí i d'altres no. Va, pensem en menjar, va. I sabeu on podeu quedar bé per anar a menjar? Sobretot si us agrada la carn, la Cabrera. Si tens ese antojo d'una carn espectacular en Barcelona, llavors has de conèixer la Cabrera Barcelona, que és autèntica parrilla argentina. Amb talls increïbles, un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que un cop proves una vegada, és que vols tornar, perquè és que és una autèntica meravella gastronòmica, un plaer, el cel del plaer gastronòmic. On està la Cabrera? A la web ho trobareu, la Cabrera Barcelona. Però jo us ho dic, carrer Diputació 239. Carrer Diputació 239. La Cabrera Barcelona, per gaudir d'un bon menjar.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en Cope y escríbenos.
4: Tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones.
5: Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos.
6: Pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto.
7: Kevin Costner, Robert Duvall.
8: Este pueblo es una vergüenza.
9: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
10: El pueblo sabe que va a haber pelea.
11: Tendrían que hacerse un favor y huir ahora que aún están a tiempo.
12: Open Range. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
13: Somos ya 11 millones los socios del club.
14: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
15: Sí, como el 50% en todas las pizzas refrigeradas. Canjeable en un cupón.
14: Que te renta un montón. Solo del 22 al 24 de mayo.
16: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
17: Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz.
18: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
17: Un sabroz.
18: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
17: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
19: Si tienes tarjeta Al Corte Inglés, tienes un tesoro.
20: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
19: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
20: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
19: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.

0: Pardon me, I've been made clear.
1: Herrera a COPE.
2: COPE, Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit la preparació, o està enllestint, millor dit, la preparació de 30 quilòmetres de platges per la temporada de bany després d'un hivern molt marcat pels temporals que han donat molta canya a la costa catalana i les nostres platges estan amb els pèls cap amunt, eh? Però d'això en parlem perquè ja comença la temporada de bany i parlem concretament d'aquesta presentació oficial posada de llarg, en aquest cas, de la costa central de les platges de l'àrea metropolitana. I en parlem amb el senyor Daniel Palacios, que és cap del servei de platges de l'àrea metropolitana. Daniel, bon dia, benvingut.
4: Bon dia.
3: Bon estiu.
4: Sí, bon estiu, que home, ja per fi ha arribat, sembla.
3: Home, en funció de com, ja t'ho diré, perquè està bé la primera setmana, però a la setmana d'estar a 40 graus ja dius, ostres, i de nits a 24 ja dius, ostres, igual ens quedem a la primavera. Però sigui com sigui, afortunadament tenim les platges. Com serà, o com està prevista, o quins serveis s'inauguraran o tindrem aquesta temporada de bany a les platges de l'AMB?
4: Sí, la veritat és que aquest any hem tingut el repte principal ha estat intentar tornar a estar com estàvem a més de les temporals de l'hivern, perquè ara anem així, no? A temporada baixa, cada vegada tenim més temporals. Sí. Els primers temporals són abans i els últims són més tard, amb la qual cosa tenim menys temps per poder refer tot el que han desmuntat els temporals i poder donar tots els serveis que volem donar.
3: En quin moment es diu, vinga, va, per no llançar els diners, bàsicament, no? Sí, per no tirar esforços, no? En quin moment es planteja això?
4: Doncs realment el que fem és a l'inrevés, no? Fem una compta enrere i mira, hem de tenir-ho tot muntat de cara a l'1 de juny, que és més o menys el dia que és el tret de sortida per als serveis de socorrisme, per la major part dels serveis de les platges, no? A temporada alta. Mm. Aleshores, d'aquí cap enrere anem comptant, mira, amb els equips que tenim, l'equip humà, amb el maquinària, quan triguem? Mínim mes i mig, doncs comptem enrere i mira, hem de començar a muntar el 15 de març o el 30 de març, perquè si no, no arribarem a l'1 de juny i al final fem això, no? Comprimir-lo el màxim possible per intentar d'això, que no ens arribi un temporal d'aquest tardaner i ens desmunti ja el que estem començant a preparar.
3: Ja, ja, que és el que... Clar, una de les qüestions, bàsicament, és que cada cop la línia de costa està retrocedint cada cop més per la manca d'arribada de sediments, pels temporals, pel canvi climàtic, pujar al nivell del mar. Ostres, possiblement estem parlant de cara a futur, no? Però això, en algun moment, Daniel, ens ho haurem de plantejar, no?
4: Sí, és un tema molt complex, perquè hi ha tants factors aquí implicats, no? Perquè al final és el que comentes, és una manca de sediments que ve de l'urbanització del territori, de la canalització dels rius i rieres, de que no ens arriba sorra per les corrents marines, perquè hi ha ports al mig d'aquesta corrent que fan que no ens arribi sorra al sistema com abans, no? Aleshores, clar, tot això fa que, no de forma natural, sinó a causa de l'impacte humà, aquestes platges vagin retrocedint, perquè el canvi climàtic té una culpa d'això, però la major part encara no és del canvi climàtic.
3: És l'acció humana.
4: Són impactes sumats al llarg del segle XX, no?
3: Clar, aquestes infraestructures, preses, ports, etcètera, etcètera. Clar, a partir d'aquí, ara mateix, la reposició de sorra es fa també per acció humana, és a dir, aquests vaixells que porten la sorra. Però, i de cara al futur, hi ha algun pla, o es plantejarà algun pla, diu que s'ha de posar barreres submarines o alguna qüestió per intentar minimitzar tot això? Mira, t'estic parlant a futur, sé que
4: sí,
3: és una qüestió de plantejar-se, de fer futur ficció d'aquestes coses.
4: No, però ho hem de fer ja. Ho hem de fer ja, hem de començar a planificar, perquè aquestes coses després són llargues de construir, de tramitar, perquè ha de passar la seva tramitació ambiental i totes les garanties, no? Perquè això es faci bé. Però ho hem de plantejar ja, perquè realment hem perdut una gran superfície de platges, més del 30%, des de fa 14 anys, i això suposa que les platges cada vegada estan en més risc. I no és només la platja, sinó el que hi ha rere la platja. En el cas de l'àrea metropolitana, a més a més, tenim moltes coses rere la platja. El ferrocarril, col·lectors, altres infraestructures, que clar, que d'alguna manera s'han de protegir. I la millor protecció per a aquestes coses és la platja, que és una barrera flexible. Mm-hmm. I a la seva vegada, per protegir aquesta platja, clar, es poden plantejar moltes actuacions. Lo que és aportació de sorra sense més, clar, pensem també que
3: És hambre per avui, és comida per avui, hambre per a mañana.
4: És una inversió que després les perdem, perquè després arriben les temporades i s'emporten aquestes sorres. S'ha de fer una compartimentació, una estructuració de les platges, perquè aquest sediment no marxi tan ràpid. També marxarà, però a un altre ritme.
3: Doncs espero que arribem a l'1 de juny a punt. S'arribarà o no? Tu què dius?
4: Estem treballant de valent per fer-ho i tot i que algunes platges malauradament ja no disposen de la suficient sorra com per tenir serveis com aquesta de la Barca Maria de Badalona que et comentava, la resta estaran perfectament dotats i hi ha molta renovació també de mobiliari i nous equipaments també per anar equipant-les i que tinguin el millor servei possible.
3: Doncs senyor Daniel Palacios, cap del servei de platges de l'AMB, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i que la temporada de bany sigui molt bona per tots.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Una abraçada. Doncs aquesta fotografia la podem multiplicar per tota la costa catalana. Bàsicament, posar les platges a punt. Va, de seguida arribem a la una, però abans parlaré de seguretat. Si vols més seguretat a la teva comunitat, atenció, administradors de finques, comunitats de veïns, Digital Mantenimientos, per 39,90 al mes, t'instal·len una càmera amb quota tancada sense despeses afegides. I és que l'experiència és un grau, eh? Són 40 anys donant servei a comunitats de veïns i això és una experiència que es nota. A on et pots informar? Mira, digitalmantenimientos.com, digitalmantenimientos.com, perquè la diferència és que no està en la càmera, està en el servei, bàsicament, com tota la vida, bàsicament, el servei, l'experiència és un grado, recordeu això? L'experiència és un grado. Arribem a la una, tanquem barrera, obrirem migdia i ara t'expliquem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i tornarem per parlar del 50 aniversari del primer trasplantament de moltos.
0: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
5: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Mediodía Cope del viernes 22 de mayo. ¿Y qué es lo que deberías saber a esta hora? Pues mira, que no hay uno sin dos. Veremos si va a haber tres, ¿eh? Pero hoy sabemos que hay dos investigaciones en curso y distintas, cuyo vértice sería el expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional. Sobre la primera conocimos el auto esta semana, sobre la segunda solo sabemos que hay personajes distintos a los que aparecen en la trama Plus Ultra. Y yo me pregunto, ¿qué no estarán ganando los socios de gobierno que con todo lo que ya sabemos que está pasando y que ha pasado en este país, pues no mueven ni un dedo? ¿Pero esto cómo es posible? Pues lo es, ¿eh? Es posible. Pero mira, primero vamos a la economía real, porque claramente ellos, el gobierno y su entorno, cuando dicen que en España se vive fenomenal y que hay muchísimo dinero y que esto va como un cohete, pues deben de tener razón. Pero para ellos, que aparentemente viven como marajás, pero el resto, el que paga impuestos, el que no se puede pasar un día con la liquidación del IVA porque te crujen o sin subsanar miles de requerimientos que son una pesadilla, el resto, ese, eres tú. España es ese país en el que 7 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres pese a tener un empleo. Has oído bien, 7 de cada 10. El 98,7% de la nómina se destina al alquiler en caso de que quieran vivir solos, que es un lujo, claro. El 33,6% es lo que tienen que destinar en caso de compartir, que volvemos a cuando yo estudiaba en la universidad, compartir piso entre seis. La media de edad en la que los hijos se van de casa de sus padres es de 30,2 años. La media de edad para pagar la primera hipoteca se dispara hasta los 40 años de edad. Son datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud, que además aseguran que el salario medio en el año 2025, o sea, el año pasado, era de 14.290 euros brutos al año de la población entre los 16 y los 34 años. El 29% de los jóvenes españoles están en riesgo de vulnerabilidad social o son vulnerables. ¿Y sabes lo que significa esto? Pues básicamente que España es un país pobre. Después de 8 años de políticas destinadas a redistribuir la riqueza, nos encontramos con más pobres que nunca y con los ricos más ricos que nunca. Y esto no es ninguna novedad, es el nuevo peronismo, este Rosa 3.0, que acaba con la clase media en favor de grandes bolsas de personas subvencionadas, mientras que los ricos riquísimos ven como sus empresas, las multinacionales, por ejemplo, pues van como un tiro. Los autónomos y las pymes asfixiadas, pero el IBEX 35 batiendo récords, ¿verdad? Esto es resultado de una política encaminada exactamente a que esto ocurriera, porque el objetivo nunca fue el crecimiento económico ni el progreso. El objetivo siempre fue la desaceleración sostenida de la economía. El FMI, escucha, acaba de pedir al gobierno de España algo tan revolucionario como que se liberalice el suelo y se reduzca la burocracia. ¿A qué te suena? Mira, toda decisión política tiene siempre una consecuencia económica.
1: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: Y por fin ha llegado la calor.
3: Calor.
6: Y lo que nos queda. ¿Sí? Esto no es nada.
0: 34 grados este fin de semana.
6: Madre mía.
0: Más plus ultra.
6: El PP pide a la Comisión Europea que investigue el rescate de la aerolínea tras la imputación de Zapatero, que aclare si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a la aerolínea venezolana.
0: Fertilizantes.
6: Bruselas retrasará un año los aranceles a varios fertilizantes para abaratar los costes del campo. Los agricultores avisan, es insuficiente.
0: Regularización.
6: El Supremo estudia hoy si paraliza de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes a petición de Vox, ACOIR y Comunidad de Madrid. Se han presentado ya, se han empezado a tramitar, más de 500.000 de solicitudes.
0: Beatificación.
6: El Vaticano ha autorizado la beatificación de 80 religiosos españoles asesinados durante la Guerra Civil, los conocidos como mártires de Santander. León XIV ha reconocido que todos fueron asesinados por odio a la fe.
0: Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
7: Hola, Pilar, muy buenas.
0: Pep Guardiola hace oficial su adiós al Manchester City. ¿Y el hola a dónde?
7: Ahora eso ya lo veremos. Lo acaba de hacer de momento, ese adiós oficial, en un emotivo vídeo en el que da las gracias por todo lo que ha vivido en el club. Se marcha del City después de 10 años y 20 títulos, entre ellos una Champions y 6 ligas. Guardiola dice que sentía que era el momento y no desvela, como te digo, de momento su futuro. El que también ha hecho oficial su adiós es Arbeloa, al Real Madrid.
8: ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
9: Sí. E incluso no sé si la posibilidad, no sé si esa existe, de si llegase Mou formar parte de su equipo.
10: Mou creo que tiene un cuerpo técnico fantástico y si llega aquí al Real Madrid creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
7: Mañana, por cierto, es el día tope para que Enrique Riquelme confirme si se presenta a las elecciones. En Barcelona, Hansi Flick acaba de decir que, salvo Lewandowski, ningún otro jugador le ha dicho que se vaya a ir este verano del Barça. Esto en el fin de semana en que termina la Liga. Recordamos que todos los partidos con descenso y Europa en juego son mañana a las 9. Y hoy lo que tenemos es la Final Four de la Euroliga de baloncesto, con la semifinal Valencia-Real Madrid a las 8, desde las 7 y media en tiempo de juego.
0: Gracias, Munilla.
1: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. Mira que començàvem darrere, abans al tram local de darrere, parlant amb el Manel, que de la Jonquera, que baixava fins a Barcelona per fer-se el trasplantament, els tractaments necessaris per la malaltia que patien, en aquest cas. I al final va tenir la sort de trobar un donant compatible, un donant de moll d'os compatible amb ell. Doncs us deixo anar perquè lo prometido es deuda. Avui, dia 22 de maig, fa 50 anys que l'Hospital de Sant Pau va fer el primer trasplantament de moll d'os que es va fer a Espanya. Va ser el 22 de maig de 1976. I es va practicar en una nena de 13 anys, amb leucèmia aguda, que havia recaigut després de rebre quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona, i tres setmanes després del trasplantament, la pacient va rebre l'alta en remissió completa. Mig segle després d'aquella tècnica que aleshores era altament experimental, s'ha convertit en una eina clau per tractar leucèmies, linfomes, mielomes i altres malalties hematològiques doncs greus. Des de llavors, Sant Pau, l'Hospital de Sant Pau ha superat els 4.000 trasplantaments i durant anys ha estat el centre de més activitat de tot Espanya en aquest àmbit. Parlem amb un pacient, una persona que va rebre, o que ha rebut, fa uns anys, un trasplantament de moll 2 i que ara fa titans. És a dir, és un esportista pràcticament d'èlit i un fan de la bici. Es diu Víctor i el tenim al telèfon. Víctor, bon dia, benvingut.
11: Bon dia.
3: Gràcies per atendre'ns, Víctor. Explica'm la teva història, perquè tu ja fa temps vas ser trasplantat. Què passava? Com va començar tot?
11: Sí, jo fa 21 anys que estic trasplantat i tot va començar quan jo tenia 10 anys,
3: sí,
11: i em van diagnosticar una leucèmia mieloblàstica aguda, que és un tipus de càncer.
3: Sí.
11: I bueno, la meva doctora, la doctora Badell, va dir que necessitava un trasplantament de moll 2. I en aquest cas vam tenir molta sort perquè jo era compatible amb la meva germana. I bueno, em van poder fer el trasplantament molt ràpid, perquè si no trobes donant, és molt complicat.
3: Ja, si no sigui una compatibilitat, clar.
11: Clar. I res, des de llavors, bueno, vaig estar 2 cops ingressat perquè porto 2 trasplantaments. Al sortir de l'hospital jo estava molt dèbil i a poc a poc vaig començar a fer bici amb el meu pare.
3: Però un moment, 2 trasplantaments? Per què? Amb un no era suficient?
11: Bueno, amb el primer es va aconseguir una remissió, però no al 100%.
3: D'acord.
11: I vam fer falta 2 trasplantaments. Que els 2 són de la meva germana, eh?
3: Ahà.
11: I el primer es va fer d'extracció directa de la mèdula als ossos de la cadera, però el segon ja es va fer amb la tècnica que s'utilitza quasi bé sempre, que és amb aféresi, punxant en un braç,
3: sí,
11: centrifugant la sang, et queden amb les cèl·lules mare que els interessen i et tornen la teva sang. O sigui, donar mèdula és un procés molt fàcil i sense repercussió pel donant. I així va ser la segona vegada, i la segona vegada va funcionar perfecta.
3: Genial, me n'alegra moltíssim. I a partir d'aquí va sortir molt dèbil de l'hospital i clar, com comença aquest nou enlairament de la teva vida?
11: Pues jo vaig començar molt poquet a poquet, perquè jo vaig començar molt de zero, i bueno, al principi jo només anava a classe i tornava a casa, però bueno, a poc a poc vaig començar a fer esport amb el meu pare, que em sortien en bici, i clar, jo quan anava en bici em sentia pues, més fort, més sa, més lliure, per sortir de la bombolla aquesta de l'hospital i de casa,
3: clar.
11: I a poc a poc bueno, vaig anar fent més bicicleta i més coses per mi mateix.
3: Perquè suposo que estar allà dins de l'hospital, perdona que t'interrompi, era una mena d'angoixa, no? Aïllat perquè no tinguessis cap problema de virus o bactèries, etc. Suposo que allò hauria de ser una mena de, no diré presó perquè és en benefici del pacient, en aquest cas el teu cas, però sí, l'angoixa psicològica és important, no?, en aquest moment.
11: Sí, perquè, clar, amb la quimioteràpia, abans del trasplantament et preparen, no?, amb una quimio i tal, perquè el teu sistema immunològic estigui el més baix possible. Llavors necessites estar en una càmera d'aïllament perquè no entri cap virus ni cap cosa que et pugui posar malalt, perquè no tens defenses.
3: D'acord.
11: Llavors sí que és com una petita presó, la veritat. Jo vaig estar molts mesos.
3: I d'aquí el fet de començar a fer bici amb el teu pare, que et doni aquesta sensació de llibertat, no?
11: Clar, amb la bici jo em vaig trobar que podia anar on volia, i sobretot quan vaig deixar d'estar sotmès a aquesta bombolla en la que et posa la família, no?, per protegir-te. I clar, vaig començar pues, això, a fer el que jo volia, anar on jo volia, i a poc a poc em vaig sentir molt més fort i vaig anar fent més bogeries, que la meva família ja comença a dir, bueno, ja vale.
3: Ja descansa un poc, no, Víctor?
11: Sí.
3: Clar, és que possiblement des de fora igual no s'entén gaire, però clar, quan el fill, en aquest cas tu, tens aquest problema greu, importantíssim, tothom et protegeix, no, ojo, no s'acerqueix mucho, no li doneu petons, no li doneu la mà, vigileu per evitar contagis.
11: Clar, sí, i no solament això, sinó que els teus pares com desenvolupen una sobreprotecció enorme, però envers a tot.
3: Ja.
11: No? Perquè, clar, a vegades em deien, hosti, és que ara que estàs bé i estàs viu, sobretot, no facis tonteries. Perquè, clar, ha costat molt que arribem fins aquí com perquè tu ara facis el que, jo què sé, una locura, no?
3: Que te la juguis.
11: Ja. Clar, però ahir que va ser l'acte commemoratiu dels 50 anys del trasplantament, hi havia moltes persones trasplantades allà i tots coincidíem amb el mateix. T'han salvat la vida perquè la visquis.
3: Correcte.
11: Precisament.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
11: I és important això, perquè si no, no serveix de res. No serveix de res salvar la vida a algú perquè es passi la vida al sofà.
3: Clar, i en el teu cas en concret, amb altres qüestions no sé, però en qüestions esportives l'estàs vivint al 100%. Has fet ja 8 Titan Desert en bici.
11: Sí. En qüestió de bici, bueno, m'ha donat fort. He fet 8 Titans i ara començo amb la ultradistància. Ara faig curses de 300 quilòmetres seguits, 400, 600...
3: Què dius?
11: Sí. Una passada.
3: És que només t'escolto i em canso. Només de... És a dir, tu agafes i te'n vas des de Barcelona fins a València en bici. 300 quilòmetres, directament.
11: Sí, per exemple. Bueno, i el cap de setmana que ve tinc la Madrid-Barcelona, que són 680 quilòmetres.
3: En quant de temps?
11: Pues la primera vegada que la vaig fer vaig trigar 40 hores.
3: Mare meva.
11: I sense dormir.
3: Sense parar, 40 hores sense parar.
11: Sí, sense parar. Bueno, només parant a menjar.
3: Home, no, ja suposo alguna parada per beure aigua, encara que sigui, o menjar. Ostres, sí. Víctor, doncs està clar que en el teu cas ha funcionat molt bé el trasplantament, en aquest cas, perquè després suposo que també és una qüestió de mentalització. No sé si eres molt petit per ser prou conscient del tema, però suposo que després el que et mentalitzes d'una altra manera, no? Ho veus tot de manera diferent.
11: Bueno, sí, clar, jo era petit, però sí que al final acabes assimilant el que t'ha passat i veus la vida des d'un prisma una mica diferent, clar. Relativitzes molt els problemes que no són tan importants, potser, i dones importància al que de veritat val la pena.
3: Doncs, Víctor González, escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada. Me n'alegra que estiguis tan bé, en tan bona forma, amb tantes ganes de veure i gaudint de l'esport, i t'agraeixo el teu testimoni molt amable.
11: No, gràcies a vosaltres. Jo només volia aprofitar per encoratjar tothom que pugui perquè es faci donant de mèdula, de moll d'os, perquè no costa res i et converteix en un superheroi que pot salvar la vida de qualsevol persona.
3: Sí, sí. Moltes gràcies. Correcte, així és. Molt bé, va, que de seguida canviarem de torna, anirem cap a l'Estadi Olímpic perquè ja hi ha cua des de dimecres per veure a Bad Bunny. De seguida parlarem amb allà, però abans, què tal Verisure? Perquè segurament ja has vist que Securitas Direct és ara Verisure. I saps per què? Perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Canvia només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons, I oferir un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
5: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
5: En El Corte Inglés pensamos en ti cada día. Por eso, bajamos los precios en más de 1.300 productos de tu cesta de la compra para hacerte la vida más fácil. Y para que puedas contar con la calidad y variedad que más te gusta. Para que comprar mejor te cueste menos en tu día a día. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
12: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
13: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
14: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
15: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
16: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
17: Oye, que me paso por la semana de los ofertones del Corte Inglés. Llevo lavavajillas Finish Ultimate, que no queda y está con la segunda unidad al 80%. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. Bien, ¿no?
18: Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
19: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
20: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
21: Migdia.
2: COPE, Catalunya i Andorra.
21: Estàs informat.

0: Doncs comença a Barcelona la gira de Bad Bunny. L'altre dia el Xavier Caminal ja ens parlava aquí del seu què. El porto-riqueny ve cap aquí i us diré una cosa. Sabeu quantes entrades estan venudes? De números rodons, 600.000 entrades. 600.000 entrades... 600.000 entrades. Vull dir, és una qüestió que estarà durant cap de setmana omplint l'estadi olímpic de Barcelona. Bàsicament, en una estona ja començaran l'obertura de portes, hi haurà un taloner, bàsicament. És a dir, avui i demà a l'estadi olímpic de Barcelona. El concert començarà a les 8 del vespre i aproximadament tindrà una durada de 2 hores i mitja, encara que l'espectacle podria allargar-se, depenent del ritme del show, de sorpreses, en fi, d'aquestes coses que sempre aquests cracs tenen preparats pels seus fans, no? L'obertura de portes està prevista a les 5 de la tarda, però ara hi ha gent ja que està fent cues, bàsicament. De fet, el grup taloner, que es diu Chewy, començarà a cantar a les 7 de la tarda, no? Bé, ja sabeu, aquestes coses habituals. L'organització recomana, doncs, anar amb antelació, evitar cues, però és que hi ha gent ja esperant, i allà tenim el nostre company Guillem Castro ja a les portes de l'estadi olímpic. Guillem, com estàs?
1: Bon dia, José Miguel.
0: Quin ambient es viu ara mateix aquí?
1: Pues la veritat és que sorprenentment, bueno, igual no és tan sorpresa, ja hi ha gent fent cua aquí als accessos principals de l'estadi olímpic.
0: A què pocs concerts has anat, eh?
1: Tu. Home,
0: a pocs, ver. Perquè...
1: No, home, no, o sigui, tipo, jo ja entenc que hi hagi gent després de tants anys que feia que no venia a Bad Bunny a Barcelona i més ara que és una estrella mundial.
0: Doncs hi ha molta gent ara mateix o no?
1: La veritat és que està començant a arribar gent aquí des de, com ha dit el propi segurata fa una estona, des d'ahir per la nit ja hi havia gent dormint, així que ja et pots imaginar que ara mateix ja s'està començant a acumular la gent aquí. L'escenari...
0: T'has fet molt amic del segurata o què?
1: No, no gaire, no creguis, eh? El que us puc dir és que l'inici del concert promet una gran posada en escena amb efectes visuals, pantalles gegants i un dels moments més esperats per tothom, que és l'aparició de La Casita, l'escenari secundari de la gira europea de Tirar Més Fotos. Precisament per comentar aquestes cues, estem aquí amb el Pol Martínez, perquè ens expliqui pues, més o menys com ho estan vivint, fa quan que estan aquí i tot això. Doncs, Pol,
2: digues.
1: Quan portes tu aquí?
2: Jo, amb el meu amic, acabem d'arribar ara fa 30 minuts i ens hem trobat aquí un munt de gent que... Bueno, que porten aquí des d'ahir o des del dimecres per la nit, així que...
0: Des de dimecres?
2: Nosaltres... Sí, hi ha gent que ve des de dimecres a la nit i ara comença a entrar la gent, comencen a donar polseres, un munt de gent que no... Un caos.
0: Però estàs entusiasmat o què, Pol, pel què? A tu què t'agrada de Bad Bunny? Què t'atreu del Bad Bunny? Perquè, clar, jo sóc un pureta, ja som clars, no hem de ser clars. Jo sóc un pureta i, clar, Bad Bunny em sona extraterrestre, però què té? Què transmet aquest Bad Bunny?
2: Mira, a mi el que més... pel que vinc és per recordar quan escoltava les cançons sent una mica més petit, quan allà el 2020 i tal, que eren les que més... amb el confinament i tal, eren les que més recordo i les que més ganes tinc d'escoltar en directe i veure'l allà cantar i passar-m'ho bé amb els meus amics i tal. I
0: molt bé.
2: És el que més ganes tinc, la veritat.
0: Pol, quants anys tens, si no és indiscreció?
2: Jo, 20. 20 anys.
0: Doncs a gaudir del concert de Bad Bunny, eh?
2: Perfecte, moltes gràcies.
0: Guillem, bueno, tenim alguna persona més per aquí perquè ens pugui fer 5 cèntims?
1: Sí, també tenim aquí a l'Alejandro perquè ens expliqui també, igual que el Pol, quan porta aquí i què és el que espera del concert.
3: Doncs sí, jo he arribat ara amb el Pol, això ell ho ha dit, ens fa uns 30 minuts ja, i bueno, ara a fer cua, aviam quanta estona esperem i amb ganes de que comenci, és una conta enrere.
1: Precisament estàveu parlant d'aquesta problemàtica amb les polseres, no? Que estaven donant només 500 i aquí hi ha molta més gent de 500 persones. Què us ha dit a vosaltres el seguretat?
3: Sí, bueno, no ens ha acabat de quedar del tot clar, però bueno, els primers 500 s'han emportat polseres, algunes n'han sobrat d'algun altre accés, ens ha comentat, i bueno, això, els primers 500 han pogut entrar, la resta esperarem aquí a la cua que tornin a obrir.
1: Pues ja ho veus, José Miguel.
0: Sí, no sé si trobes alguna persona que es porti aquí des de dimecres, m'ho fas saber. Hòstia, perquè estic flipant amb això, eh?
1: Jo crec que aquesta gent ja està dintre, perquè els estan deixant passar els que portaven ja temps. Vale. O sigui, jo crec que només queda gent de la que ha vingut avui pel matí, segurament.
0: Però això com va? Que la gent ja va entrant dins de l'Estadi Olímpic?
1: És que no és que vagi entrant, sinó que estan donant com un accés especial. Crec que ells t'ho podran explicar una mica millor. Però sí, és que són 500 persones que jo crec que queden afavorides, com un tracte una mica...
0: Especial,
1: més a favor.
0: Sí.
1: Sí, un tracte especial per haver arribat abans.
0: Ah, vale. No, Alejandro, m'està escoltant?
1: Sí, t'està escoltant.
0: Alejandro, això de la pulsera com va? Explica'm. Què és això de la pulsera?
3: Aviam, aquestes 500 pulseres que han donat ara els primers que hi eren aquí...
0: Sí.
3: Pel que tinc entès és, bueno, han passat un primer accés i ara estan esperant a una segona porta, a uns metres d'aquí... I entenc que, bueno, seran els primers a entrar, els primers a agafar lloc dins de la pista i, doncs, per tant, que podran estar més a prop de l'artista, suposo.
0: Que és una diferència per arribar tant d'hora, seria això?
3: Sí, suposo que sí. La veritat, no m'ha acabat de quedar tot clar, però, bueno, dono per suposat que sí, sent els primers que entren, segur.
0: Clar, perquè l'obertura de portes estava marcada per les 5 de la tarda, per això t'ho preguntava, sí. Alejandro, moltes gràcies,
3: A tu.
0: Guillem...
1: Digue'm.
0: Escolta'm, gràcies per tot i he de dir una cosa. Avui és el darrer dia del Guillem amb nosaltres fent les seves pràctiques. Guillem, moltes gràcies i felicitats per la feina feta.
1: Home, a vosaltres per haver-me deixat complir un somni aquí a la cadena COPE. La veritat que és algo que portava esperant molt de temps i portava lluitant des de petit per això, i vindre aquí a la cadena que porto escoltant tants anys, la veritat és que ha estat un plaer, i a sobre ser un grup molt humà, i a mi m'heu acollit com si fos un mes, i això clar, és d'agrair.
0: No, també per necessitat, no et pensis, també no, per la nostra sí. necessitat, no et pensis. Ara us diré una cosa, el Guillem, que avui s'ha comportat com un crac durant aquests mesos que està amb nosaltres fent pràctiques, l'hem posat bé a prova, però jo estic convençut que una de les coses

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Moment d'actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo. Abans, fa un minut, us estava comentant que després anirem cap als Camps Elisis a Lleida per gaudir d'aquest inici de la pleta del Cargol. Que busquin ombres. 35 graus esperen cap a Ponent. 35 graus, eh? 22 de maig. Dilluns no arribaven a 20. Ja avui estem a... Parlarem de que es poden arribar a Valls del Pirineu i a Ponent als 34-35 graus. Bé, això ho diu clar. És un predomini aquesta tarda total del sol, a excepció del Pirineu i Prepirineu, que tindrà algun núvol i algun ruixat despistadíssim de quatre gotes cap al Ripollès. Boires enganxades de cara aquesta tarda de la Costa Brava, cap a la Selva, aquesta zona, Gironès, l'Alt Empordà i cap a Terres de l'Ebre, cap al Delta. També una boira ben enganxada. Les temperatures disparadíssimes cap amunt i serà la fotografia que tindrem durant tot el cap de setmana. Demà dissabte, sol, cap a costa, algun núvol despistat en el litoral i boires. Boires enganxades cap a la Costa Daurada, Costa Brava, cap a la Selva, cap a aquell costat. I és el que tindrem dissabte, més o menys es repetirà tot això. No serà un dia net dissabte, algun núvol despistat, insisteixo. I quan dic núvols despistats, parlo d'allò que no sabes dir què hacen ahí. Doncs això, i boires. Serà el cap de setmana de boires, sobretot a costa. El diumenge la fotografia serà tres quarts del mateix. Sol, temperatures altes, boires cap al litoral, tant pel matí com per la tarda. És a dir, cap de setmana de molta calor, de molt de sol, d'algun ruixat

0: despistadíssim cap al Pirineu, i un aplec del cargol que, sense posar els cargols a l'olla, possiblement començaran a bullir per si mateixos. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ja ha arrencat l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de la segona Pasqua i ja trobem alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de la zona de Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Barcelona, arran d'un accident que talla un carril. També la mateixa autopista AP7, molta intensitat en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, 4 quilòmetres, com dèiem, de molta lentitud. No ens movem de l'autopista AP7 perquè per càmeres també observem altres trams d'aturades en sentit nord, en sentit Girona, a la zona del Vallès, concretament entre Badia i Barberà del Vallès, 3 quilòmetres d'aturades en sentit nord, i també entre Mollet i Parets del Vallès, un tram d'aturades en aquesta autopista. També destacarem altres accessos del Vallès amb complicacions, com són la C58, amb aturades a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, i més endavant també aturades entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat. Acabem situats a l'autovia 2, on hi ha retencions entre Òdena i Jorba, en sentit Lleida, 4 quilòmetres d'aturades arran d'unes obres que ja no tallen carril. De moment això és tot. Però bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bon cap de setmana i bona tarda. Cuida't.
1: Igualment.
0: L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
2: Què tal, José Miguel? Companys, bona tarda.
0: Quina darrera jornada de Lliga ens espera, eh? L'Espanyol que pot tocar Europa i la finalíssima del Girona.
2: Clar, si estigués en aquesta cadira l'Alberto Díez, doncs ara mateix començaria un discurs ple d'angúnies pel seu Girona i ple d'aiaiais. Jo, sincerament, demà toca passar-s'ho bé a l'Espanyol Real Sociedad.
0: I tant.
2: En aquest pedazo de tiempo de juego que hi haurà demà a la vieja usanza, un munt de partits a la mateixa hora, a més amb la final de la Champions femenina com a aperitiu, amb els partits de primera ref com a aperitiu, o sigui que serà una tarda-nit de dissabte.
0: Futbolera,
2: amb crispetes, i escolti, miri, si al final acaba la cosa bé, doncs tant de bo i millor que acabi la cosa bé, però és que, bueno, aviam, no ho podem perdre de vista, eh? Demà, sobretot, hi ha una final a Montilivi a les 9 de la nit, a Girona-Elche, i els comptes estan molt clars. Si el Girona guanya, es queda a primera divisió. Si el Girona no guanya, baixa a segona divisió. En el plano esportiu, Rincón i Lemar han treballat en dinàmica de grup. Estuani ha fet només una part amb la plantilla de Mitchell i estaven pendents tota la setmana d'Alejandro Francés després de la lesió que va patir al Metropolitano. Ha començat la sessió amb el grup, s'ha aturat a meitat de sessió, ha anat a veure el metge i ha tornat. Jo crec que cal mantenir el dubte fins a l'últim moment de la presència d'Alejandro Francés a l'eix de la defensa del Girona. Insistim, si el Girona guanya, es queda a primera. Qüestió de fe, senyor Mitchell Sánchez, entrenador, digui'ns el motiu per creure en el seu equip.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només.
2: Doncs no sé si seria el partit més important de la història del Girona des que va arribar a primera divisió o des que va recuperar la primera divisió després del descens amb Eusebio a la banqueta. 9 de la nit, Cornellà Prat, Espanyol Real Sociedad. Festa, gaudiment,
0: sí, sí.
2: Alliberament, alleugeriment després de lo malament que ho ha passat l'Espanyol en tota la segona volta, però...
0: I demà tornarà a guanyar, ja veuràs.
2: I si
0: guanyem a la Reial?
2: I si aquesta victòria es combina amb d'altres 4 marcadors que li calen a l'Espanyol?
0: Seria increïble.
2: Per anar a la Conference?
0: Seria increïble, això.
2: Seria increïble que un equip, em deia la dada del Quique Iglesias, 11 punts només a la segona
0: volta.
2: Seria
0: increïble.
2: Un equip que hauria fet 14 punts a la segona volta fos capaç de tenir plaça de Conference League.
0: Si això diu molt de la molt bona primera volta que va fer l'Espanyol.
2: I això diu lo terrible que està sent aquesta Lliga. que sí, sí. Gent que ha arribat als 42 punts no les té totes de quedar-se a primera divisió l'última jornada. La roda de premsa de Manolo González a les 4 de la tarda. Cap a Cornellà Prat va el Quique Iglesias. I ja ha parlat Hansi Flick, que està ja doncs de convidat de pedra, ha de jugar en aquest horari unificat al camp del València, perquè el València també té les seves opcions de conference, permanència i conference en el cas del València. Ha parlat Hansi Flick, s'ha proposat la tercera lliga consecutiva com un repte, i en clau blaugrana també és notícia que ha parlat Joan Laporta. Era la primera vegada que el president electe del Futbol Club Barcelona parlava després de la famosa roda de premsa de Florentino Pérez. Les 7 lligues són robades, etc, etc. Evidentment, la porta tira de manual, tot això de Florentino és una cortina de fum.
4: Se intentó utilizar al Barça de una manera esperpéntica, pero que tenía estrategia para desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada, y esto pues les tiene pues muy preocupados, y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable, y la mejor manera es tirar, encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir, y seguro que el club reaccionaremos.
0: Menos mal que ha dicho miserias.
2: És evident que pel cap li passava una altra cosa,
0: paraula,
2: que és el que s'escampa quan s'engeguen determinats ventiladors. No aprofundirem més en el tema. Per cert, parlant del Madrid, Enrique Riquelme va avisar ahir a la Junta Electoral del Madrid: ei, que voy, que em presento a les eleccions. I avui roda de premsa d'Arbeloa, demà el Madrid juga davant de l'Atlètic de Bilbao, comiat de Carvajal, i Arbeloa ha confirmat que no continuarà a la banqueta blanca la propera temporada. I un altre tema d'interès, Esportscope.
0: Demà tenim una finalíssima històrica del Barça femení.
2: Serà la quarta Lliga de Campions per l'equip de Pere Romeu? O continuarà l'hegemonia de l'Olympique de Lió renovada en aquesta final a Oslo? Doncs l'Edu Badia amb l'última hora del conjunt de Pere Romeu. És també l'última jornada de la Lliga regular a primera ref. Per aclarir-ho i simplificar-ho, si el Sabadell guanya, acaba la Lliga segon i jugaria amb el factor camp a favor les dues eliminatòries per l'ascens. Mm-hmm. Si l'Europa guanya, acaba cinquè i juga al play-off. I si el Nàstic guanya, se salva i està una temporada més a primera ref. Si voleu saber més, la calculadora de primera ref a cope.es/Barcelona. I en plan de poliesportiva, futbol sala, hoquei i waterpolo. Tot això en el dia on també hem conegut que ja, quan s'acaba aquesta temporada, Pep Guardiola, 10 temporades després, deixa la banqueta del Manchester City.
0: Els rumors diuen que cap a Itàlia, no? Cap a la selecció italiana.
2: No seria Arrivederci Roma, seria Benvinto Roma. Benvingut a Roma. Es parla, està molt vinculat el futur de Guardiola a la banqueta de la selecció italiana.
0: Veurem en què acaba tot això, si es compleixen els rumors o no. José Luis, moltes gràcies.
2: Bon cap de setmana.
0: Igualment et desitjo bon cap de setmana. I ja sabeu que quan passin 3 minuts, 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esport Cope amb el Joan Batllori. Comença l'aplec del Cargol. De seguida marxem cap a Lleida, marxem cap als Camps Elisis per fer 5 cèntims testimoni i prendre el pols del que s'està cuinant més enllà dels cargols, i en parlarem aquí a migdia a Cope, a Catalunya i Andorra.
5: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook i TikTok.
6: Busca Cope i escríbenos.
7: Este viernes, tarde grande de baloncesto. Desde las 7:30 en COPE llegan las semifinales de la Euroliga de baloncesto. Valencia Basket, Real Madrid. La Final Four de la Euroliga en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
8: Hola, voy al Super del Corte Inglés, que está la semana de los ofertones. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos, de cebo ibérico, 50% raza ibérica, por 149 euros. Y te lo lonchean gratis. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria.
9: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
10: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
11: El Papa León nos ha dicho:
12: hay que saber reconocer a Cristo en el rostro de cada persona excluida.
13: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
14: Alzad la mirada.
15: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
16: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
15: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
16: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
15: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
16: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
15: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
16: Máster universitario en Radio COPE.
15: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
17: Migdia.
18: COPE Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat.

0: Avui ja dona el tret de sortida l'Aplec 2026, l'Aplec del Cargol 2026 a Lleida. Avui dia 22, demà dia 23 i demà passat dia 24. Amb bon temps, eh? El temps no acompanyarà, i de quina manera, eh? Perquè la caloreta farà la caroleta, en tot cas, eh? Ja sabeu que l'Aplec del Cargol seran aproximadament 12 tones de cargols que seran consumits durant aquesta plec. I anem cap allà, anem cap als Camps Elisis, i allà està el Cosme García. Cosme, bon dia.
1: Hola, hola, des dels Camps Elisis de Lleida. Com estàs?
0: Com està l'ambient aquí als Camps Elisis?
1: Hombre, aquí ambient de festa, ambient de 35 graus, o sigui que... I ara de vermutillo... Mira, jo vinc a néixer formatge, berberechos... No escopinyes, eh? Això ho diu a Barcelona. Berberechos, bueno, de pernil... O sigui que... Caragols arriben després, eh? Jo sé que a tu no t'agraden... Eh?
0: Com que no m'agraden? No m'agraden els cargols.
1: I no t'agrada la cassola d'arròs?
0: Mai. Ja saps que no, que bé, és una cosa que jo no hi seria mai, en tot cas, eh?
1: Ni a tu, ni al Jorge, ni al David, no, ni a tu, aquestes no els agrada.
0: Apenas no us gusten los caracoles. Bé, escolta'm, tu has estat, Cosme, en totes les edicions del Cargol.
1: Sí, mira, això comença una mica... Jo era membre de la Comissió de Festes des de ben petitet, des que tenia 18 anys. Diu que abans de néixer ja parlava, per tant, jo ja estava tota la santitat, no?
0: Això diu molt de la teva edat, eh? Vigila, eh?
1: Què és això de la edat? Bueno, aquí no callo, vaja.
0: Ja,
1: bueno,
0: no, doncs aquí, no pateixis.
1: Ha estat de festa.
0: Normal. Doncs,
1: I això que m'he ficat en un raconet, estic a la penya els xuts. Davant la meva se diu La Salseta, una altra se diu Trencaclosques, són noms molt originals, no? Amunt i avall. Bueno, això va néixer des de la Festa Major de Lleida, no? I va ser a plec, què vol dir, reunió de gent. Ens reuníem a la vora del riu, del Segre, de Lleida, llavors pues, reunien les famílies, anem a fer una cassola de tros, una cuchipanda del Segrià, que diem. La cassola és, bueno, doncs un ficava la patata, l'altre ficava els espinacs, l'altre ficava un bocí de llongreixa, l'altre una sardina, i allò era una reunió familiar. Se reunia una família, dos, tres i tal, i allà va sortir noviets i novietes, i érem 10 colles. Van a Huesca, a Osca, que estem aquí al cantó mateix,
0: sí.
1: I van dir, hosti, això de sortir de la plaça Toros, tots allà amb un pernil tallant i cantant, i si t'ha pillat la vaca i tot allò, hosti, dic això cap a Lleida. Vam anar, hi ha un moment que havia el Siurana, l'alcalde, te'n recordaràs, que va estar tants anys, I llavors li van dir, escolta, ens hauries de donar una pasta per portar una xaranga.
0: Clar.
1: I es va donar 15.000 pessetes.
0: Molt bé.
1: De fa 45 anys. I vam portar una xaranga, que allà em va ploure, mala llet, no? I llavors, bueno, ens vam anar a passejar, tot de fanguer i tal. I vam estar uns quants anys. I d'allà ja ens van passar el recinte dels Camps Elisis. Vam passar de 10 colles a 50.
0: Però això, ostres, és una crescuda exponencial, una explosió de colles, pràcticament, no?
1: Sí, el que passa que després ja van sortir coses. Van dir, hosti, és que això queda pobre. I ja portem 28 anys, i que amb el Xavi Pérez, que en aquell moment era el president, van dir, escolta, per què no fem una setmana cultural? I van començar a fer una setmana cultural que, bueno, he estat presentat tots els anys aquest any, i he dit, bueno, que ho faci l'Oriol, aquest que està a TV3, que és a Lleida.
0: Mm-hmm.
1: I així hem anat canviant, no? Però, bueno, aquest any tenim xifres escandaloses. Acaba de marxar una senyora que li podia fer una entrevista, però no li faré, perquè per la vida de política es diu Montse Mínguez, ja saps qui és. Sí, a més, sí, aquella rosa, aquella que parla pel nom del senyor Sánchez.
0: D'acord. Pues si
1: aquesta, és Lleida, aquesta és de Lleida.
0: Va, si vol parlar, que parli, no hi ha problema. Aquí tenim lloc per tothom, tothom pot parlar.
1: Que em parlava del pacte del Junqueras i l'altre.
0: Tothom pot parlar, només faltaria ara que us parlessis i altres no.
1: Jo vull que em parli de la plec del Cargol.
0: Home, si parla, parlarà de la plec del Cargol, suposo, no? Perquè són 45 edicions ja, eh? Poca broma.
1: No, això que et dic, som 17.000 collistes, que això no és qualsevol cosa, cadascú amb les seves camisoles. Les colles tenen uns 150-180 persones. És una festa d'interès turístic nacional espanyol i d'interès tradicional nacional de Catalunya. L'han presentat a Calle 54, l'han presentat a Paradís Temporada, l'han presentat, per parlar una mica, de Madrid i Barcelona, no? L'han presentat a León, a la Casa Botines, l'han presentat al Palacio de los Duques de Pastrana, l'han presentat a Òscar Terol,
0: carai,
1: a Burgos, hem anat a Alemanya, i per això ara volem i portem 16 periodistes internacionals. Espera, que me sembla el vicepresident. Vice, ei, Juanca! Bueno, que s'escapi aquí la gent.
0: M'encanta el directe. Va, que s'escapa el bisbe, digue-li que es posi, que m'expliqui alguna cosa.
1: No, home, el bisbe Rai, que aquí hi ha tres bisbes joves. El primer és el de la Seu, el segon que teniu aquí, que és el Xavier Vilanova, i el tercer el de Lleida. O sigui, que està tot controlat, això. El bisbe l'he invitat, tercer, que vingui.
0: Ah, molt bé.
1: Bueno, jo et vull passar, a veure, l'únic que dic, 17.000 collistes, 124 colles, i que es queda tot petit. Jo et passo al vicepresident, que és un tio molt cachondo, que es diu Juan Carlos, perquè aquest any ell està a la universitat, és professor, i aquest any la directora de la universitat ha sigut la que ha fet el pregó. Han despedit el gerent i el presentador, que era jo, me volien fotre al carrer, però no poden.
0: No poden.
1: No, això sembla la copa, que ho van fotre fora, però entra per un cantó i surt per un altre, entra per un altre, això què passa? Però, tu m'ensenyaré i preguntes on de la copa, aquí. On de el pos bé, aquí?
0: Juan Carlos, on està el Juan Carlos? Va, que es posi.
1: Juan Carlos, vinga, soy.
2: Hola, bona tarda.
0: I feliç aplec, Juan Carlos?
2: Moltíssimes gràcies.
0: Com es presenta? Perquè, diguem-ne, podem parlar que la inauguració oficial serà avui a les 7 de la tarda, no?
2: Sí, a partir de dos quarts de vuit farem el caragolasso.
0: El caragolasso. Què és el caragolasso? Pels que som una mica pixapins i fora d'aquí, què és això del caragolasso? Explica'ns.
2: El caragolasso, doncs, a veure, ens posem allà en una de les places que hi ha dins del parc principal de la ciutat, els Camps Elisis. Sempre demanem una colla, que és la colla d'honor, que s'escolleix per sorteig. Mm-hmm. Llavors se fa una activació, se canta l'himne de l'Òplec, i al final fem, doncs, tirem un coet, d'acord, i tothom, doncs, comença ja oficialment la plec del caragol.
0: Molt bé.
2: És, diguem-ne, un xupinazo de Pamplona, però a la lleidatana.
0: A la lleidatana, molt bé,
2: Exacte.
0: Molt bé. Res que envejar, bàsicament.
2: No. Escolta, jo crec que aquí, per qüestions d'ubicació física, hi ha més gent que el xupinazo de Pamplona.
0: Escolta'm, Juan Carlos, i com es presenta aquesta edició de la plec?
2: Primer, moltíssima calor, totes les previsions donen
0: 34-35 graus, 34-35 graus, està previst.
2: Bueno, sí, és el que hi ha, però bueno, això sempre diem nosaltres, els que organitzem la plec, que diem que és molt millor tindre una plec amb calor que una plec amb fred, o sigui, la gent està més per la labor de passar-s'ho bé.
0: I tant.
2: I després, és un any de rècord de participació, o sigui, són 124 colles, hem pogut remodelar una mica l'espai físic que tenim i hem pogut afegir tres colles i, a part, totes les colles, ni que sigui una miqueteta de gent, sí, poden encabir més. Però, o sigui, nosaltres que parlem amb totes les colles ens estan dient que si tinguéssim més espai físic podrien encabir un 30% més de gent, de sol·licituds de gent que vol entrar a les penyes.
0: Mare.
2: El que passa que, bueno, l'espai físic ens limita una miqueteta, però bueno.
0: Quin goig fa veure aquesta tradició gastronòmica que com és l'aplec del cargol, aquesta festa d'interès nacional. Juan Carlos, moltes gràcies.
2: A tu, un plaer. Ja sabeu que esteu tots convidats,
0: Ja ho sabeu. Gràcies, Juan Carlos.
2: Venga,
0: gràcies.
2: Cuida't.
0: Juan Carlos, el vicepresident de la plec.
1: Bueno, José Miguel, estàs invitat a una exuberante rubia con nombre de santo.
0: Estupend.
1: És su generis.
0: Molt bé. Cosme, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
1: Jo t'he de dir que una de les emissores col·laboradores de tota la vida dels 45 anys ha estat la cadena COPE, Ràdio Popular, amb el seu director, que coneix perfectament, David Velasco, i també Jordi Casoliva. I jo tinc que donar les gràcies com a lleidatà i com a company de casa nostra. Per tant, gràcies a la cadena COPE, a Ràdio Popular en el seu moment.
0: Molt bé, Cosme. Una abraçada molt forta. Cuida't i que vagi de bo tot això.
1: Salut i bé. Pau.
0: Cuida't. Doncs així és... perquè hem de dir que oficialment encara no comença avui. Ja ho explicava molt bé Juan Carlos, el vicepresident, que serà a partir de dos quarts de vuit quan es farà aquest xupinazo. La reunió és a partir de les 7 de la tarda i a partir d'aquí doncs serà tot un cap de setmana de plet de cargol d'aquesta festa reconeguda ja, no només a nivell nacional, sinó a nivell internacional en aquest cas, Molt bé, és una d'aquestes experiències gastronòmiques. De seguida parlem de més coses i parlem amb la presidenta de Ciències Afins i ho fem aquí, a migdia, a COPE, a Catalunya i Andorra.
3: A COPE Catalunya.
4: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
3: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. I don't need a camera.
0: Comunicar i la manera de comunicar és una d'aquestes coses que tothom, a diferents nivells, fem. Ara, ho fem amablement? Com és la comunicació amable? Doncs això és el que parlarem amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Hola Marta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia, José Miguel.
0: Has anat mai a la plec del Cargol, tu?
5: Jo no. Aquí a Barcelona sí que he anat diverses vegades a diverses aconteixements d'aquest tipus, però no mai n'he anat a Lleida.
0: No me siguis pixapí, no. A Lleida, no aquí a fer el camaco. No, a Lleida, on bueno, s'ha de fer.
5: Saps que hi ha un museu del Cargol?
0: Ah, no ho sabia. On hi ha un museu del Cargol?
5: A Sitges.
0: Ostres.
5: Ja t'enviaré el contacte, perquè si és interessant.
0: Ara m'acabes de deixar, m'has fet sí. Un requiebre.
5: És un senyor, és una cosa particular, eh? Un senyor que té una col·lecció molt, molt gran, i llavors amb una nau que té, doncs, ha fet un museu que l'ensenya doncs, a la gent, que d'allò. Ja t'enviaré si t'interessa, vols parlar amb ell, és un senyor molt interessant.
0: Oh, doncs sí, però si m'han passat el contacte, perquè curiós. Sempre és curiós sí. Parlar d'un museu del Cargol, vull dir, és una cosa... I que estigui a Sitges, i no a Lleida, això encara és més curiós. Igual el senyor és de Sitges, és de lletà, i per això té aquesta estima als Cargols. Bé, escolta'm, bueno. Marta, què és això de la comunicació amable? Explica'm.
5: Bueno, és una forma d'expressar-nos que combina la claretat i el respecte.
0: Oh. Ui, pues no parlem d'un polític, no?
5: No, aquests es queden a fora. Aquests no han anat mai a fer cap formació.
0: Sí, sempre estan enfadats. Tu escoltes un polític i sempre estan enfadats, sempre estan de morro, sempre allà tirant llenya al foc.
5: I el llenguatge que utilitzen moltes vegades és per rentar-li la boca, com deien les àvies, amb salfumar, eh?
0: Ui, com ha evolucionat la comunicació política, eh? Sí. Abans era una altra història i ara les paraules barrueres es diuen de tot sense dir-se res.
5: Jo crec que als bars es parla millor. Abans això és un llenguatge de bar. Doncs als bars jo crec que es parla millor que aquesta gent. Però bueno, s'han canviat la truita, s'ha donat la volta.
0: Com aquella frase, aquella dita era tienes lenguaje de carretero, era de carretero? Parles com un carretero? Penso
5: sí.
0: Que era la
5: bueno,
0: dita.
5: Bueno, com un carretero he parlat molt. Era sí que sí, no me'n recordo ara com era exactament.
0: Bé, tornant al tema de la comunicació amable. Bàsicament, en què consisteix? Perquè no sempre seria possible una comunicació amable, no? Això s'ha de tenir també molta empatia.
5: Clar, és que no solament es tracta de ser educats, que sí, clar que sí, sinó també de transmetre els nostres pensaments, sentiments i necessitats sense ferir els altres. Perquè aquí entra ja el tema de la sinceritat, no? Aquella gent que diu, jo és que sóc molt sincer o molt sincera, ho dic així perquè sóc molt sincera. No, moltes vegades no es tracta de ser sincera, però es tracta de ser sincera en el moment adequat, perquè potser llances una soflama...
0: Una mica de mà esquerra, també s'ha de fer.
5: Exacte, i llavors a vegades sembles més una persona tòxica quan fas una cosa d'aquestes que una persona que vol comunicar amb una altra, no?
0: Sí, sí.
5: Llavors, bueno, pues el respecte sobretot és important. El tema de la sinceritat, ja dic que s'ha de buscar el moment adequat per parlar amb una persona, i a vegades no davant de la gent, sinó agafar la persona al costat i dir-li, escolta, mira, tal i qual, no? Llavors, bueno, la sinceritat sí que és veritat que és una qualitat que expressa els sentiments i el que sentim, però les persones sinceres actuen amb una transparència però sense manipular, perquè moltes vegades la sinceritat porta una mica de, saps allò dels ingredients? Una miqueta de manipulació, Llavors, clar, això, tant a les paraules com a les accions. Però, clar, les paraules, totes les paraules tenen el seu concepte i el seu significat. I moltes vegades una paraula et pot fer més mal que qualsevol acte d'altre tipus, no? Llavors, bueno, mossegar-se una mica la llengua a vegades pues, no és... No está malamente.
0: No, no, no, no, no, no confundamos ser sincero con ser maleducado.
5: Exacte. És que molta gent diu, és que jo sóc sincera. No, tu eres un maleducado i mete patas. Això de mete patas, jo coneixo uns quants,
0: Sí, sí.
5: I és així.
0: Sí, sí.
5: Bueno, llavors, la comunicació amable pues, s'ha de cuidar les formes, no? Tant el volum de la veu com la velocitat com el to. Perquè moltes vegades jo dir-te, José Miguel... O dir-te, hola, José Miguel. És que és diferent?
0: Home, és que...
5: T'estic dient el mateix,
0: però t'estic dient... El to canvia,
5: A que sí? I, a més, amb aquest crit, quasi t'he ferit, has dit, ostres, oh, què he fet jo ara? En canvi, si jo et dic, José Miguel, les coses són diferents, no?
0: Home, no, és, això és molt de mare, això que estàs dient.
5: Sí, per bueno,
0: exemple,
5: però...
0: la meva, quan en una qüestió em deia, nene, em diu nene, i quan sí. Em fot bronca em diu José Miguel. Vull dir que parla ja. Per noms, José Miguel Cruz, parla amb noms i cognoms, i si no, et diu nene.
5: Bueno, pues, si és de mares, les mares són molt sàvies i ensenyen molt bé.
0: No, llavors, no ho poso en dubte, No ho poso en dubte.
5: Saben ensenyar que les formes s'han de guardar i les coses s'han de dir d'una manera, pues, moltes vegades és millor callar i dir-ho després que en un moment que no ficar la pota, Perquè així evitarem problemes. Bueno, pues, es considera educat i en persona de cortès pues, preguntar als altres com els hi va. Però sense ficar-te a coses íntimes, perquè moltes vegades la gent comença com estàs, què fas? No sé, bueno, ja t'explicarà l'altra persona si vol explicar-te pues, les seves coses que li passen, si té una enfermedad, si té un està fent alguna, té un problema a la família, el que sigui. No has de ficar el dit a l'ull, no? Perquè una mica a vegades sembla... I després hi ha una altra cosa, que és que la comunicació amable és la que no interromp la conversació, l'exposició. Tu i jo estem parlant i tu no m'interromps a mi i jo t'interrompo a tu. Per què? Què passa? Que és la típica persones aquestes que tu estàs explicant una cosa i diu, no, José Miguel, no, és que tu no, tal qual. No, José Miguel, és que tal qual. I tu al final dius, bueno, escolta'm, si la que estava parlant era jo, que estava explicant les meves coses. Però clar, al final calles i dius, bueno, doncs pues nada, un altre dia,
0: Sí, això ja l'ha
5: no t'ha passat a tu?
0: Sí, sí, i tant.
5: Bueno, doncs pues, és millor, pues, també la comunicació amable fa que tu no exigeixis, sinó que demanis d'una manera amable, d'una manera respectuosa, i, bueno, escolta activament amb atenció, o sigui, no solament activament, sinó amb atenció, que t'entenguis del que t'està explicant aquella persona, perquè no hi ha cosa més lletja que una persona t'expliqui alguna cosa i després et digui, com?
0: Què?
5: Això?
0: De què
5: I tu dius, pues, si m'està parlant, ja. Ah, bueno,
0: cert,
5: sí, i no et digues.
0: Marta, ho hem de deixar aquí, que és que ja bueno, ja toquem pues, les dues, d'acord?
5: Molt bé, doncs pues que vagi molt bé el cap de setmana
0: igualment.
5: Llarg. Una abraçada ben forta per tothom.
0: Cuida't. Bueno, adéu, gràcies,
5: també,
0: Marta.
5: Tu també, cuida't molt.
0: Llarga per alguns. Nosaltres dilluns tornarem a ser aquí perquè és festiu a Barcelona, a la metropolitana. Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja, que acabem de tenir una bona tarda i un millor cap de setmana.
6: Són les 2 de la tarda, és la 1 en les Islas Canàries.
7: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
8: Estar informado.
6: Entramos de lleno en la segunda hora de Mediodía COPE de este viernes 22 de mayo del año 2026. Te recuerdo que estamos aquí contigo desde la 1 de la tarde. Es ese momento en el que cierras los ojos y piensas, por fin es viernes. Mira, eso debe estar pensando mucha gente hoy. Tú, por ejemplo, que sales del curro y piensas en el fin de semana, igual vives en una zona costera, oye, y te vas a ir tranquilito a la playa, o tienes barbacoa con amigos, o te vas al pueblo, o ya estás en el pueblo y esta tarde pues tienes partida. Por fin es viernes, debe de estar pensando también el expresidente Zapatero, en esta semana horribilis que ha vivido, y de unos cuantos más también, ¿eh? Por cierto, ¿qué no estarán ganando los socios de Sánchez a costa de todos nosotros para que nadie mueva un dedo con lo que está cayendo? ¿No te lo has preguntado? Y aún es viernes, tiene que estar pensando Riquelme, este joven aspirante a sustituir a Florentino Pérez, porque las horas del reloj corren en su contra. 600 millones de seguidores en el mundo del Real Madrid están pendientes de cualquier noticia. Bueno, pues sobre todo la anterior, vamos a entrar en materia en unos minutos, pero primero me gustaría hacer contigo una reflexión sobre un informe que acaba de publicar la revista científica Lancet y que asegura que 1.200 millones de personas en el mundo tienen problemas psiquiátricos. 1.200 millones de personas. Los adolescentes de 15 a 19 años y las mujeres de todas las edades son quienes más los padecen, según ese estudio sobre salud mental publicado en la revista. El estudio dice también que los trastornos mentales ya son la principal causa de discapacidad en el mundo, por encima incluso de las dolencias cardiovasculares, el cáncer o los problemas musculoesqueléticos. Y además son una de las principales causas de absentismo laboral. En España la incidencia de depresión estandarizada aumenta un 34% en las últimas tres décadas, la ansiedad un 126%. Los nuevos casos de anorexia y de bulimia crecen un 19% y un 30% respectivamente. Y es más, después de la pandemia, todo ha ido a peor. Entre el nacimiento y los 14 años, los trastornos mentales más frecuentes son los de conducta y los relacionados con el neurodesarrollo, como el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ahí la prevalencia es mayor en varones, en niños. ¿Qué nos dice este informe que te acabo de resumir? Pues mira, tres cosas. La primera, que la salud mental, las enfermedades neurológicas, los trastornos psiquiátricos no son una broma. La segunda, que la neurodiversidad no es ninguna moda, ¿eh? Ni debe ser romantizada para dar una patada hacia adelante. Eslóganes del tipo somos inclusivos, diversos, como si esto fuera un anuncio de Benetton. Y mucho menos debe ser tratada solo desde la parte asistencial. Y en tercer lugar, que es fundamental la investigación científica seria, rigurosa, metodologías pedagógicas comprobadas y apoyo a tratamientos y desarrollo de terapias y fármacos que nos ayuden a hackear el cerebro. El coste sanitario, social, empresarial y para las arcas públicas es ingente, pero el coste para las familias y para las personas no se soluciona con una subvención. Mira, el cerebro es el órgano más maravilloso y desconocido del ser humano. Urge comprenderlo y urge curarlo. Menos cuentos y más cuentas. ¡Hala! Al lío.
3: Pilar García de la Granja.
7: Mediodía COPE.
6: Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
6: La UDEF encontró una caja fuerte escondida en el despacho de Zapatero.
8: Y su abogado solo accedió a abrirla cuando los agentes amenazaron con destruirla. Es una de las novedades que estamos conociendo hoy sobre el caso. Desde la cárcel, el exministro Ábalos se desvincula a través de Televisión Española del Rescate Plus Ultra y acusa al expresidente de puentearle.
6: En Mediodía COPE acabamos de hablar con Lorenz Saled, expreso del chavismo, que lleva años denunciando que Zapatero es una pieza más de la dictadura venezolana.
9: Zapatero está entre las seis personas más importantes del chavismo. Ha sido el operador internacional más importante con el que cuenta el chavismo, y especialmente los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello. No es mediador, él es uno de los captores.
6: Enseguida todas las novedades del día sobre este caso, pero además el sobresalto de la mañana, terremoto de 4,8 grados en Canarias.
8: No deja daños, pero es el mayor registrado en el archipiélago en los últimos 5 años. Se ha sentido en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, localizado en el mar a unos 60 kilómetros al norte de Las Palmas y a unos 30 de profundidad. Lo sorprendente para el Instituto Geográfico Nacional es que se ha registrado en una zona donde no suele darse seísmos, por lo que no es probable que se repita.
6: Y los profesores llenan el centro de Valencia
8: con una gran manifestación que incrementa el pulso por la huelga indefinida que ya dura 10 días. Son ya casi 300 los miembros de equipos directivos que han dimitido. Aniceto, profesor de FP, ha hecho huelga todos los días a razón de casi 200 euros de pérdida diaria. Habla en COPE desde las protestas.
10: Seguiremos tirando de ahorros y si no, con las cajas de resistencia. Los colegios, los institutos, nos hemos organizado. La comunidad educativa nos apoya.
6: En el deporte, Luis Bonilla, buenas tardes.
11: Hola, Pilar, buenas tardes.
6: Pues acaba de hablar Enrique Riquelme a un día de confirmar si se presenta o no a las elecciones del Real Madrid. Sí. Vaya menudo culebrón.
11: Ya sabes que ayer Riquelme dio el primer paso para presentarse a las elecciones, pero es mañana cuando tiene que confirmarlo. Y hoy, después de la junta de accionistas de su empresa, que ha sido en Sevilla, le acaban de preguntar por su proyecto deportivo, si trae algún nombre debajo del brazo que ilusione a la afición, y su respuesta ha sido esta.
12: Los mejores tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado. Por lo tanto, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva esa transparencia, esa gobernanza, democracia, que atraiga, y sobre todo ganadora, que atraiga al talento. El talento quiera venir. El talento tiene que querer venir al Real Madrid.
13: ¿Y algún nombre que ilusione especialmente? Decía el compañero Haaland, decía Jürgen Klopp, entrenador. No sé si voló también Raúl González Blanco.
12: Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme.
11: Hoy Arbeloa ha confirmado su salida del club. Joan Laporta ha calificado de esperpéntica la rueda de prensa del otro día de Florentino Pérez. Y Guardiola ha anunciado su marcha del Manchester City. Este fin de semana termina la Liga. Todos los partidos por Europa y el descenso son mañana a las 9. Y hoy lo que tenemos es la Final Four de la Euroliga de baloncesto, con esa semifinal española Valencia-Real Madrid, que es a las 8 y contamos desde las 7 y media en tiempo de juego.
6: Gracias, Muni. Esto es Mediodía COPE.
3: Pilar García de la Granja.
7: Mediodía COPE.
3: Estar informado.
6: 2:07 de la tarde, 1:07 en la Comunidad Canaria. Dijimos que íbamos a conocer mucho más y no hay día que no pase sin novedades sobre el caso Zapatero. A la espera de conocer el sumario del caso Plus Ultra, la cadena COPE ha podido conocer más detalles de lo que pasó en el registro del despacho del expresidente, porque allí la UDEF encontró una caja fuerte escondida y el abogado de Zapatero solo la abrió cuando los agentes amenazaron con destruirla. Juan Baño, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: La clave es que los agentes de la UDEF están ahora mismo analizando lo encontrado.
14: Efectivamente, digamos, la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de UDEF trabaja ya con ese material incautado en los registros de este martes. Trabajo contrarreloj, además, de cara a esa declaración de Zapatero el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional. Registros, por cierto, que no todos pudieron, Pilar, realizarse en los 4 escenarios ordenados por el juez, según nos cuentan ahora fuentes al tanto de esas pesquisas. Una de las empresas objeto de ese registro, Inteligencia Prospectiva, propiedad de la familia venezolana Chacón, se encuentra domiciliada en un chalet del madrileño Paseo de La Habana. Pues bien, al llegar los agentes descubrieron que estaba en obras. Es una de las empresas cliente de la firma matriz de la trama de análisis relevante. Ante la imposibilidad de poder acceder físicamente a las instalaciones de esta firma sin sede ni personal, la policía pues ha realizado un requerimiento que se llama de información, según nos cuentan estas fuentes. Nos aclaran también, como tú contabas, por qué acudió al despacho del expresidente del gobierno, lo contamos aquí esa misma mañana del martes, en la calle Ferraz, ese grupo operativo de intervenciones técnicas de la policía, el llamado GOIT. Y tal como ya sospechábamos aquí en COPE, fue requerido, como tú decías, ante la presencia de esa caja fuerte de la que nadie tenía llave, y ante la llegada ya inminente de los especialistas que abrirían el habitáculo sí o sí, pues la llave apareció. Y nos lo cuentan así, gente presente. Allí en el despacho de Zapatero se encontraba, no estaba, ya sabemos, Zapatero, sí estaba el abogado del expresidente y, por supuesto, su secretaria, Gertrudis, quien, según el juez, dice, desempeña un papel operativo esencial dentro de la red. Se le intervino su teléfono, además de los correos, de otras terminales en el resto de registros, ordenadores, discos duros, agendas, muy importante agendas, y todo ese es el material que ahora se está revisando para dar cuenta a su señoría, si es posible, antes de esa declaración del 2 de junio.
6: Es Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Muchas gracias. Gracias. Sumamos además el bloqueo de casi 500.000 euros de la cuenta de Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa. Ángela.
8: Es la cantidad que habrían recibido a través de Análisis Relevante, empresa clave en el caso Plus Ultra. Además, hemos conocido que en esa cuenta compartida el matrimonio llegó a ingresar 1.500.000 euros de las empresas de la trama.
6: Porque tal y como venimos contando, parece que la presunta trama de blanqueo de capitales de Zapatero no se quedaría en el caso Plus Ultra. El propio auto del juez Calama asegura que se podrían haber utilizado sociedades en España del entorno de Zapatero para canalizar fondos procedentes de operaciones vinculadas al petróleo, al oro de Venezuela y todo eso. Sofía Carrillo, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
6: Se habría llevado a cabo gracias a una gestoría madrileña, Parra Delgado se llama, y en la que tú estás ahora mismo.
15: Pues sí, eso parece. Bueno, ¿qué habría hecho esta gestoría? Recibir el dinero del banquero chavista venezolano Francisco Flores y con eso pagar casi 150.000 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, el amigo de Zapatero. Lo habría hecho justificando que con eso, bueno, pagaba informes técnicos, pero bueno, es precisamente lo que el juez Calama pone en duda. Además, esta misma gestoría habría hecho algo parecido con otras 12 empresas con una trayectoria cuestionable y lo más llamativo, presuntamente lo habría usado Aldama para ingresar sus comisiones por la venta de mascarillas pagadas por Ábalos. La duda es si realmente ejerció como gestoría o si se utilizaba para blanquear dinero ilegal. Bueno, es un local muy pequeño, alejado del centro de Madrid, y hoy, como si no hubiera pasado nada, se está atendiendo a los clientes que van llegando, que por cierto dicen que el servicio es estupendo y que no sabían nada de esto. El venezolano Carlos Parra, el gerente del negocio, hoy está aquí dentro, pero él y el resto de trabajadores han dicho que no van a hablar con nosotros.
6: Gracias, Sofía. Y ojo también a esto, España ha revelado a la juez que hizo hizo de enlace con países como Francia o Suiza, países que pidieron investigar los movimientos extraños relacionados con Plus Ultra. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
16: En estos dos años hemos comprobado que la cooperación entre España y Suiza no necesita de la figura de un magistrado de enlace exclusivo para Suiza o compartido para Suiza. ¿Por qué? Porque las autoridades suizas no tienen ninguna costumbre de actuar con magistrados de enlace. De hecho, casi ningún país tiene magistrados de enlace en Suiza.
6: Bueno, pues ya está, otra cosa mariposa. El gobierno, además, Ángela, no mueve ni una coma de su discurso.
8: Pues no, empezando por el propio Bolaños.
16: Dejemos trabajar a la justicia. El propio auto lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios.
8: Y junto a ese argumento se repite también la parte sentimental. Escucha a las ministras Diana Morán e Isabel Rodríguez.
17: Yo le tengo mucho cariño, lo conozco. Así que yo confío en el señor Zapatero.
18: Y mi confianza, hasta que no se demuestre lo contrario, en el presidente Zapatero.
6: Ahora, para el llamativo, lo de Yolanda Díaz. La imputación y los registros a Zapatero le pillaron en China. Hoy ha hablado por primera vez y ha regresado para decir que hacen falta explicaciones. Pero lo más curioso es que ha hablado mucho más del Partido Popular que del propio Zapatero.
19: Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de Estado, que no lo es, que no lo es. Asumir su responsabilidad de Estado y, aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura. Y que los españoles y las españolas puedan ver qué proyecto de país tienen.
6: Maravilloso. El Partido Popular insiste en que no va a presentar moción si no tiene apoyo de los socios de Sánchez. Y además, los populares, Sandra Senjo, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Pilar.
6: Mueven ficha en Bruselas.
20: La vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha exigido a la comisión investigar el rescate de Plus Ultra y ha registrado una pregunta parlamentaria para pedir explicaciones sobre ese rescate de 53 millones de euros concedidos a la aerolínea. Una operación que fue aprobada a través del Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, autorizado por la propia Comisión Europea. Por lo tanto, los populares, Pilar, exigen explicaciones a las instituciones comunitarias tras conocerse las presuntas irregularidades y la imputación de Zapatero. Carmen Funes, vicesecretaria del PP.
21: El PP no se va a quedar de brazos cruzados, que vamos a actuar en España y también ante la Unión Europea, que vamos a ampliar el listado de comparecientes en la comisión de investigación en el Senado de la SEPI. Y también vamos a actuar en la Unión Europea y le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero.
20: Desde el Partido Popular también denuncian el relevo fulminante por parte del gobierno de la magistrada de enlace responsable de la cooperación judicial con Francia y Suiza, país desde los que partieron las primeras alertas sobre las presuntas estructuras utilizadas para las operaciones de blanqueo.
6: Gracias, Sandra. Y esto es solo el principio. Ya se habla de una segunda causa abierta y conectada con el presunto tráfico de influencias. Hoy, además, el Fondo Monetario Internacional le pone deberes al gobierno de España. Primero, que se acaben las medidas de apoyo por el incremento del precio de la luz, el gas y el combustible por la guerra en Irán. Y segundo, que el gobierno liberalice suelo, si has oído bien, liberalizar suelo, y además reduzca burocracia a la hora de construir viviendas. Puro sentido común, es lo que necesita el mercado, pero no va en la línea de los planes aprobados hasta ahora por el Ejecutivo de Sánchez. Pero lo peor es que esa inacción tiene graves consecuencias. Hoy, sin ir más lejos, sabemos que más de 6 millones de jóvenes en nuestro país continúan viviendo en casa de sus padres cuando ya son mayores de edad. Íñigo Jodra, buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Y esto incluye a los que tienen empleo.
22: Sí, de hecho, solo uno de cada cuatro que trabaja se emancipa, Pilar. Además del empleo, el principal problema, como decimos, es la vivienda. Son dos problemas que se entienden mejor juntos. Fíjate, el precio medio del alquiler se sitúa en los 1.176 euros, lo que equivale a casi el 99% del salario medio de un joven que se quiera independizar en solitario. En caso de compartir piso, es distinto. La renta supone igualmente un tercio del salario. Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España.
23: Hay que hacer medidas que reduzcan el precio de los alquileres a corto plazo y que den más poder adquisitivo a las personas jóvenes para poder alquilar, pero a largo plazo también. Por ejemplo, construir un parque de vivienda público lo suficientemente fuerte, ¿no? Pero es que luego, a lo que empleo refiere, tenemos que seguir trabajando por mejorar las condiciones laborales de las personas jóvenes, porque hay muchos jóvenes que desearían emanciparse, pero no lo hacen porque no pueden.
22: En total, Pilar, para comprar una casa, un joven debe dedicar íntegramente más de 15 años de salario y otros 4 solo para hacer frente a la entrada.
6: Madre mía, gracias, Íñigo Jodra. Esto es Mediodía Cope, te quedas con tu Cope local.
3: Escucha.
1: Escuchas Mediodía COPE.
7: Con Pilar García de la Granja.
1: COPE, estar informado.
2: Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
4: Pero la cuestión es ¿cómo forzar la caída del régimen castrista sin un baño de sangre? Y las últimas horas han sido importantes, ¿eh? De momento Raúl Castro ya está formalmente imputado por la justicia de Estados Unidos.
7: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
24: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
25: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
26: ¡Valorado!
25: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
26: 100% asegurado.
25: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
27: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
28: Nerviosismo en los mercados.
27: Un sabroz.
28: Subidas generalizadas cerrando en verde.
27: Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
29: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola.
30: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
31: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
32: Ocasión Plus.
33: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
34: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
35: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio impecable, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
36: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
37: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
36: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
37: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
36: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: ¿Quieres contarnos algo?
2: Escríbenos.
7: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Pilar García de la Granja.
7: Mediodía COPE.
38: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informado.
39: Última hora laboral, desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny. Acord aquest matí entre els sindicats que l'havien convocat, a Comissions Obreres i la UGT, amb noves places d'interventors i valorar un reforç en la seguretat. Per tant, desconvocada la vaga a Rodalies, inicialment ja la primera per dimecres de la setmana que ve. En quant a educació, s'acaba la reunió, que ha començat a les 12 i ha acabat a fa pocs minuts. A la petició dels sindicats que convoquen les vagues, 500 euros mensuals de pujada d'increment salarial. El govern considera inassumible aquesta quantitat i vincula la millora del sou amb tasques que podrien accedir la totalitat de la plantilla. La pròxima vaga convocada és per dimecres de la setmana que ve, una vaga unitària el 27 de maig. Per tant, dimecres queden 5 dies per intentar arribar a un acord. Bon dia, sóc Sergi Tor i a banda de la situació laboral que ara en tornarem a parlar, una situació que en aquest cas coincideix tothom és a l'hora de considerar i, a més, estem orgullosos, Barcelona com una potència mèdica de primer nivell. Cada any, milers i milers de pacients arriben a la capital catalana derivats per rebre tractaments oncològics, trasplantaments o intervencions d'alta complexitat als grans hospitals de referència. Però darrere d'aquest treballat prestigi sanitari, hi ha una realitat molt menys visible, i és la de les famílies que enmig d'un procés mèdic duríssim no tenen on dormir. I dormir a Barcelona no és barat. Les entitats socials ofereixen allotjament temporals a pacients i cuidadors que han superat ja, atenció a la xifra, les 86.000 pernoctacions. Tot i això, cada vegada hi ha més persones que es queden fora d'aquest sistema per falta de recursos. Yolanda Canales, bona tarda.
0: Què tal? Molt bona tarda, Sergi.
39: Què ens diuen, Yolanda, des de la Fundació Jubert Figueres?
0: Doncs mira, que darrere de les xifres pures i dures hi ha històries com la de mares que dormen dins el cotxe mentre el seu fill està ingressat a l'UCI, o famílies que passen mesos sencers lluny de casa seguint tractaments oncològics o trasplantaments i no troben un lloc on establir-se durant tot aquest temps. I per què passa això? A veure, el problema s'ha agreujat, és cert, pels preus del lloguer i dels hotels a Barcelona, que es pot dir pràcticament que estan pels núvols. Actualment una habitació d'hotel costa de mitjana 190 euros la nit, una despesa impossible d'assumir per moltes famílies que, a més, sovint, han de deixar temporalment la feina per cuidar els seus familiars. La directora de la Fundació Jubert Figueres, Paula Jubert, alerta que les situacions que els arriben són cada vegada més extremes.
1: Situacions molt desesperades. Nosaltres ens han arribat famílies que t'expliquen que han dormit doncs, al passadís, en una sala d'espera de l'hospital, al cotxe o sota un arbre. I és un moment de molta vulnerabilitat, tant pel familiar com per la persona ingressada, i això els hi crea encara més angoixa en un moment ja de molta angoixa.
0: Ara mateix, la xarxa d'entitats disposa de 55 allotjaments i 156 habitacions repartides per l'àrea metropolitana, però no n'hi ha prou. Les estades de mitjana duren més d'un mes, tot i que en alguns casos s'allarguen fins a un any. Per exemple, és el cas de famílies amb infants trasplantats o pacients amb tractaments molt llargs que necessiten viure a prop de l'hospital i durant mesos. Des de la Fundació Jubert Figueres diuen que cada vegada hi ha més persones derivades des de tot Catalunya i també de la resta d'Espanya, perquè afortunadament, això sí, Barcelona concentra hospitals i tractaments d'alta complexitat.
1: Tenim la sort de tenir una ciutat que és un hub des del punt de vista sanitari, hospitals que fan tractaments meravellosos, tenim una sanitat molt potent, però ha de ser igual per tot el territori. Nosaltres sempre diem que a França, per exemple, al costat de cada gran hospital hi ha una casa per les famílies. Però seria com l'objectiu. L'administració construeix la casa que després la gestionen entitats privades.
0: Les derivacions arriben principalment des dels serveis socials hospitalaris de centres com ara la Vall d'Hebron, el Clínic o Sant Pau, que detecten aquests casos més vulnerables i contacten amb les entitats per trobar un allotjament.
39: És que la situació, Yolanda, que ens està explicant és terrible. Estàs vivint un procés mèdic d'un familiar o d'un allegat pròxim i has d'anar a dormir al cotxe. Però clar, és que dormir a Barcelona és molt car, no?
0: Sí, sí. A més de la malaltia, efectivament, Sergi, com deies, tot plegat requereix un tractament llarg i és complicat. No. I si a sobre has de deixar casa teva i traslladar-te mesos a Barcelona, doncs la malaltia encara pesa més.
39: Ho acaba de dir perfectament des de la Fundació. A França doncs, hi ha sempre un hospedatge, no?, al costat d'un hospital. I aquí jo crec que sí que tothom estaríem d'acord que els nostres impostos, per part de les administracions, aniria bé doncs, a que realitzessin aquest tipus de locals. Bé, Yolanda, estem parlant d'unes 250 famílies que no han pogut accedir amb aquest allotjament que ofereix la Fundació Jubert Figueres en aquest últim any. Com hem escoltat, sales d'espera dins del cotxe, o altres alternatives precàries, no, Yolanda, mentre acompanyen a un familiar malalt.
0: Sí, això, per exemple, mira, ho va viure el Manel, que és veí de la Jonquera i que va haver de passar gairebé un any entre hospitals i pisos d'acollida mentre lluitava contra la malaltia, leucèmia. Històries com la seva expliquen per què cada cop entitats o més entitats reclamen reforçar aquests allotjaments socials que ara comentàvem per pacients i famílies desplaçades. Ell va arribar a Barcelona després d'un any de quimioteràpia a Girona, necessitava un trasplantament de moll d'os i després de trobar un donant compatible va ingressar a l'hospital Duran i Reinals, al costat de Bellvitge. La seva dona, però, només podia dormir en una butaca de l'habitació.
3: Amb un sofà i no sabíem el temps d'espera, perquè clar, un trasplant no és una cosa que és una setmana, per dir alguna cosa. Per sort, doncs mira, ens van donar aquest pis, la Fundació Carreras, meravellosament ens va donar aquest pis i la meva dona estava molt a prop de l'hospital, podia anar a dormir, dutxar-se, fer-se el menjar i estar per mi durant el dia.
0: I el procés en el seu cas es va allargar 11 mesos, entrades i sortides constants de l'hospital. I llavors, el que ens ha explicat és que quan portes tants mesos ingressat, l'angoixa no és només la malaltia, també preocupa saber on dorm la família, fins que finalment, doncs això, la Fundació Josep Carreras li va oferir un d'aquests pisos d'acollida a pocs minuts.

0: la família mentre lluiten, no?, per salvar la vida.
1: Gràcies, Yolanda. No marxis, perquè després de serveis anem amb una efemèride que demostra el que estem parlant hores d'ara. Aquesta potencialitat mèdica dels hospitals de Barcelona. Però ara tot seguit anem a l'actualitat de serveis. En quant al temps, és calor i més calor, especialment a Ponent, Lleida, on avui se pot superar ja, atenció a la xifra, 35 graus a les pròximes hores. A la costa, sol, però millor temps, perquè la temperatura pot arribar als 25. Hores d'ara, temperatures actuals a les capitals catalanes, Tarragona 24, Barcelona 24, Girona 27, Lleida ja registra 32 graus. Per la seva part, el Principat d'Andorra, Pirineu, 23 graus de temperatura. Divendres al migdia, cap de setmana d'estiu, aviam com s'està circulant, perquè potser molts destins cap a la costa s'aniran incrementant de cara a les pròximes hores. Roger Serra, com està la circulació a Catalunya? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Es complica el trànsit, sobretot en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. Per exemple, un accident està complicant molt el trànsit a la mateixa ronda de dalt de Barcelona, en sentit Llobregat, ja amb cues importants. Però és que, a més, per exemple, també l'autopista AP7 està augmentant molt ràpidament el volum de trànsit. La repassem. Primer, en sentit nord. Hi ha hagut un accident al tram de Subirats. Hi ha un carril tallat, com us dèiem, a sentit Barcelona, aturades a 3 quilòmetres entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats. Això a la P7 en sentit nord. Ja a la zona del Vallès també hi ha aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà i més endavant entre Mollet i Parets del Vallès. Tot plegat, a P7, sentit nord, sentit Girona. Repassem la mateixa via, però en sentit sud. Destaquen sobretot els 6 quilòmetres aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i més endavant uns 4 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. En aquests casos, com us dèiem, a P7, sentit sud, sentit Tarragona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
1: Parlem de la potència mèdica de la ciutat de Barcelona, dels nostres grans hospitals, que són un motiu d'orgull. I per continuar amb la crònica de salut, l'Hospital de Sant Pau celebra avui els 50 anys del primer trasplantament de moll d'os que es va fer a Espanya. Sí, un 22 de maig del 76. La intervenció va tenir lloc, doncs, un dia com avui. Es va practicar una nena de 13 anys amb leucèmia aguda que havia recaigut després de rebre quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Besona. Tres setmanes després del trasplantament, la pacient va rebre l'alta en remissió completa. Mig segle després, aquella tècnica, que aleshores era altament experimental, s'ha convertit en una eina clau per tractar leucèmies, linfomes, miolemes i altres malalties hematològiques greus. Des d'aleshores, Sant Pau ha superat els 4.000 trasplantaments i durant anys ha estat i és el centre amb més activitat de tota Espanya en aquest àmbit. Durant l'any passat, a tota Espanya es van fer més de 3.600 trasplantaments de moll d'os, 611 dels quals a Catalunya. Unes xifres que evidencien que aquell primer procediment pioner s'ha convertit en un tractament essencial per salvar vides. Vides com la del Víctor González Yolanda, que fins i tot s'atreveix ara a participar en una Tattenreich.
0: Sí, i això que el Víctor tenia només 10 anys quan li van diagnosticar una leucèmia mieloblàstica aguda. Necessitava un trasplantament de moll de l'os per continuar vivint i, afortunadament, la seva germana era compatible. No en va necessitar un, per cert, sinó dos. I avui, 21 anys després d'aquell procés, fa curses extremes de llarga distància en bicicleta i un dels exemples més clars de com han evolucionat aquests tractaments en les últimes dècades. El Víctor ens explicava que tot va començar quan era un nen i que també trobar un donant compatible va ser determinant.
5: Fa 21 anys que estic trasplantat i tot va començar quan jo tenia 10 anys i em van diagnosticar una leucèmia mieloblàstica aguda, que és un tipus de càncer. I bueno, la meva doctora, la doctora Badell, va dir que necessitava un trasplantament de moll d'os i en aquest cas vam tenir molta sort perquè jo era compatible amb la meva germana i bueno, em van poder fer el trasplantament molt ràpid perquè si no trobes donant és molt complicat.
0: El procés va ser evidentment llarg i dur. El Víctor va passar mesos ingressat i aïllat per evitar infeccions mentre el seu sistema immunitari estava pràcticament anul·lat per la quimioteràpia. Recorda aquella etapa, diu, com una mena de petita presó. Però a poc a poc va començar a recuperar forces i gràcies també a la bicicleta. Primer sortides curtes amb el seu pare i amb els anys reptes cada vegada més accidents.

0: gens, fins al punt, com bé deies, que ara competeix en proves d'ultradistància de centenars de quilòmetres i sense dormir. I és que per ell superar la malaltia també implica aprofitar la segona oportunitat que li ha donat la medicina.
1: Tots coincidíem amb el mateix. T'han salvat la vida perquè la visquis. I és important això, perquè si no, no serve de res. No serve de res salvar la vida a algú perquè es passi la vida al sofà.
0: Per cert, Sergi, només un de cada quatre malalts troba un donant compatible dins la família, motiu pel qual els registres de donants continuen sent claus per salvar vides.
2: Sí, Yolanda, una de cada quatre, ara en parlem. Gràcies, Yolanda, bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
2: Perquè ara marxem cap a l'Hospital de la Creu i Sant Pau i tenim el metge adjunt de guàrdies d'hematologia clínica de l'Hospital el doctor Albert Esquirol. Perquè una investigació mèdica impulsada pel doctor Esquirol i altres, va significar un gran avanç respecte a qui podia ser donant o no. Doctor Esquirol, benvingut al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
3: Moltes gràcies i igualment.
2: Vostè el 2013 va establir el protocol d'un trasplantament nou i que va obrir, a més, les possibilitats de cara a ampliar el número de donants. Una familiar que compartia el 50% de compatibilitat amb el receptor ja podia ser donant. Això ha significat evitar primer que s'hagués de buscar un 100%, cosa que era molt més complicada, i obrir doncs aquestes alternatives. Ara que anem doncs, amb aquest cas de pels 50 anys a retrocedir una mica amb el que s'ha fet, dir, com va començar aquesta investigació i com va concloure?
3: El fet és que això hauríem de ficar una mica en context. Els trasplants bàsicament se fan o s'ha buscat sempre la compatibilitat amb els germans. Perquè sempre s'ha vist que el germà és el donant ideal, aquell que compartís més material genètic amb tu, òbviament. El problema és que això només hi ha un 25% de possibilitats, perquè és herència purament mendeliana, i només hi ha un 25% de possibilitats de que sigui el teu donant. Llavors, se van començar a crear, ja als anys 70, van començar a crear el registre de donants. Gent voluntària que dona la medula òssia ten un 10 de 10. Aquests avui en dia van exactament igual de bé, però el problema és que amb això només arribes a un 80% de la població, que és molt, però et queda un petit percentatge de gent, que és un 20%, que mai a la vida tindran donants, que no hi ha donants als registres, que són de minories ètniques i potser no hi ha ni un 10% de possibilitats, i que o potser has d'anar tan ràpid a fer el trasplantament que no tens temps de començar una búsqueda. I llavors és quan va néixer la possibilitat de fer trasplants haploidèntics. Llavors, això neix a Estats Units, fan les publicacions el 2008 i aquí ens sumem amb aquesta investigació a partir del 2013, que bàsicament ho vam començar el doctor Rodrigo Martino i jo mateix i la Irene García, i a partir d'aquí vam començar a crear aquest procediment nou.
2: Sí, clar, perquè
3: que amplia pràcticament al 100% la possibilitat de trobar un donant. Ara, a partir de la millora de les tècniques, clar, fa que una compatibilitat del 50%, home, pues, pràcticament tothom tindrà un germà o un fill. Tot i que, val a dir, que amb el fet que avui en dia les famílies cada vegada són més petites, en algun cas ens trobem que tenim dificultats per trobar un donant. Però, bueno, és la minoria.
2: Vaja, ja aquesta, la falta de natalitat comporta també doncs, aquesta circumstància que a vegades no hi pensem. A l'Hospital de Sant Pau, 6 segles d'història, s'han fet gairebé 4.000 transplantaments. Jo crec que les xifres és per sentir-nos orgullosos de la medicina i sobretot també per un metge veure com a vegades pot arribar doncs, un nen o nena de 13 o 14 anys que necessita aquest transplantament, veure'l créixer i veure després una vida plena ha de ser un motiu d'orgull, no?
3: Realment això probablement és l'única satisfacció, o l'única satisfacció potser és molt agostat això, però és una gran satisfacció, més que res perquè l'objectiu al final sí que és curar el càncer, òbviament, però curar el càncer, si el pacient no es pot reincorporar a la seva vida normal, a la seva professió, a les coses que li agraden, a disfrutar de la vida, potser no té cap sentit. Llavors, arribar a curar amb unes complicacions tan grans com perquè tot això es trenca, ostres, és frustrant. En canvi, si l'objectiu final ha de ser que el pacient se pugui reincorporar a una vida plena, una vida normal, gaudir de la vida, gaudir de la família, gaudir del treball i que li puguem retornar tot això.
2: Quines paraules més esperançadores. Doctor Albert Esquirol, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Enhorabona i bon migdia.

0: Quantes vides que s'han salvat, quina... que és molt agradable donar aquest tipus de notícia. Més de 4.000 transplantaments, el primer fa 50 anys. Anem a la resta de l'actualitat, no tan positiva, però és l'actualitat del cap i la fi. Curiosament, els metges han de cuidar persones ferides, i a vegades les persones ferides no són per malalties, sinó que venen per l'acció de la mà humana. I aquesta setmana, Mossos d'Esquadra han alertat d'aquest increment de tirotejos a Catalunya, i és que no hi ha dia que no hi hagi un tiroteig. També és cert que ara estem amb la pressió mediàtica, no?, a partir del cas dels últims casos de Barcelona ciutat. Però l'estadística es compleix. 24 hores i dos tirotejos a Catalunya, coneguts, el de Viladecans i ahir la nit a Sabadell. Aquest ja amb una persona ferida que es troba ingressada, afortunadament, fora de perill. Però què va passar Yolanda Bernal amb el tiroteig a Sabadell i què diuen els veïns a migdia COPE?
1: Els fets es van originar cap al vespre al barri de Can Puiggener, al carrer de Joan Balart, i la primera tesi apunta a una baralla entre dos clans familiars i els autors dels trets haurien fugit en cotxe, en una furgoneta de color blau. Una persona va quedar ferida després de rebre diversos impactes de bala. La víctima està ingressada a l'Hospital Parc Taulí i està fora de perill, no estem per la seva vida. Aquest matí, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha visitat el barri i ha volgut transmetre un missatge de seguretat als veïns. I a migdia COPE, Manolo, que és veí del barri de Can Puiggener, confirma la versió del conflicte entre dos clans familiars i li preocupa les armes al carrer.
2: El problema sí, entre esas dos familias, si ha habido algo entre ellos, seguramente que alguno que haya salido perdiendo se habrá desaparecido. Pero la cosa está quizás más tranquila que ayer. Si ha habido un tiro... és perquè hi ha armes, entonces eso hay que mirarlo.
1: La investigació per esclarir les causes del succés està en marxa i els agents mantenen la cerca dels autors dels trets. Encara no hi ha persones detingudes. D'altra banda, la vigilància policial es va haver d'extremar al voltant del centre sanitari sabadellenc després de l'incident. Diverses persones es van concentrar a les portes d'urgències on efectius policials es mantenen desplegats per blindar l'edifici i evitar una escalada de tensió.
0: Yolanda Bernal, i de Sabadell marxem cap a Lleida perquè la Policia Nacional ha detingut a tres homes per traficar amb cocaïna i heroïna. Els detinguts són líders d'un grup criminal que introduïa droga a Espanya des de Holanda.
1: La investigació, Sergi, va començar arran d'una denúncia anònima que va arribar a la comissaria provincial del cos i a partir d'aquí els investigadors van aconseguir identificar i localitzar els traficants que actuaven des d'un pis del centre de la ciutat on emmagatzemaven i distribuïen la droga en el que en l'argot policial es coneix com a pis guarderia. Els agents hi van trobar gairebé 800 grams d'heroïna, 24 grams de cocaïna i més de 4.000 de substàncies per tallar i adulterar. La Policia Nacional assegura que els tres detinguts eren els líders d'un grup criminal que es dedicava a entrar a Espanya heroïna procedent d'Holanda i en aquest sentit consideren que si no s'hagués intervingut la droga hauria arribat a un valor de mercat de més de 50.000 euros.
0: Anem ja tot seguit a publicitat. Després parlarem de moltes coses, de la crònica laboral amb pujades i baixades a borsa, amb aquest cas baixada de la multinacional Puig, dels ERTEs que continuen a diverses empreses de Catalunya i com no. Avui és el dia de Bad Bunny. Un any després de la posada a venda de les entrades, Montjuïc, avui i demà, els concerts que estan revolucionant hores d'ara Barcelona i les rodalies de Montjuïc. Publicitat i en parlem.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat. Escribe a Pilar García de la Granja.
5: Busca en Facebook Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE.
6: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
7: Parece sencillo, pero se tarda meses.
6: ¿Cómo?
7: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: Haz tu verano realidad con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travel Plan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
9: Helvetia y Caser.
10: Caser y Helvetia.
9: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
10: Porque juntos mejoramos para ti.
11: Yo, si tiendo bien, no plancho. Porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso, con el Club al Campo, comprando este costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo, acumulas un 10% en saldo en tu tarjeta. Oferta disponible hasta el 1 de junio en Península y Baleares. Consulta la oferta en alcampo.es.
12: En Alcampo sales ganando.
13: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
14: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
15: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
16: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 21 de mayo al 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
17: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
18: ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, ADE, Filosofía e Historia.
19: Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
3: COPE Cataluña y Andorra.
4: Estàs informat.
0: La multinacional catalana Puig acaba un 14% la seva cotització a la borsa l'endemà de confirmar-se el trencament de les converses amb Estée Lauder. El mes de març es va anunciar públicament que havia converses per una possible fusió, però finalment aquestes no han arribat a bon port a Mar Puerto.
20: La multinacional catalana de perfumeria i cosmètica Puig ha començat la jornada als mercats amb una caiguda del 14% l'endemà de confirmar-se que s'havien trencat les negociacions per fusionar-se amb el grup Estée Lauder. La companyia cotitza aquest divendres al voltant dels 15 euros l'acció, el valor que tenia abans de confirmar el març que hi havia diverses converses amb el grup nord-americà, una negociació que hauria pogut resultar el principal competidor de L'Oréal en el mercat mundial de cosmètica i perfumeria. Puig ha indicat en un comunicat que ara continua plenament enfocada en l'impuls d'un creixement rendible a partir de les fortaleses amb bellesa premium.
0: Gràcies, Mar. Continua amb nosaltres. Malauradament ara per un altre tema, perquè aquí a prop de casa nostra les empreses continuen patint ERUs. Anem primer a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental. S'acaba de comunicar fa pocs minuts que l'empresa Ego Apilens Controls ha presentat un ERO per acomiadar 63 dels 259 treballadors que té la planta de Lliçà de Vall, segons ha fet a públic fa pocs minuts el sindicat a Comissions Obreres. La companyia de desenvolupament i producció de sistemes per electrodomèstics ha presentat un expedient que afectaria el 80% de la plantilla. I d'altra banda, els treballadors de Ficosa es declaren en vaga per un ERO que consideren inadmissible i aturen la planta de Viladecavalls. La companyia planteja 113 acomiadaments, 38 suspensions de contractes i indemnitzacions de 18 dies per any, una oferta que ha estat rebutjada pels treballadors, Mar Puerto.
20: Aturada a la planta productiva de Ficosa de Viladecavalls en protesta contra l'expedient de regulació d'ocupació que planteja el fabricant de components per l'automoció. Després de la reunió al Departament d'Empresa i Treball, els sindicats han activat la vaga a la secció de producció per paralitzar l'activitat de la fàbrica. En un inici, l'empresa havia plantejat que l'ERO podia afectar fins a 170 persones, el 20% de la plantilla, i en l'última negociació es proposa reduir els acomiadaments a 113 persones i suspendre els contractes de 38 treballadors del Departament d'Enginyeria a través d'un ERTO de 18 mesos que els treballadors refusen, com la proposta d'indemnització de 18 dies per any treballat en 15 pagues.
0: En un escenari amb el qual l'atur té un rècord mínim, cada dia hi ha notícies d'importants empreses catalanes que estan plantejant expedients de regulació d'ocupació. I, per tant, doncs, estem parlant davant d'un degoteig d'empreses que tenen problemes. Veurem si és un indicador d'un canvi de tendència, però, com a mínim, el que hi ha damunt parlat de la taula és preocupant. I amb educació, a banda de les negociacions, per aviam si es desconvoca o no la vaga, recordem que la pròxima convocatòria de la vaga territorial, en aquest cas seria unitària, per al dimecres 27 de maig, que avui hi ha hagut una reunió de dues hores, que continua negociant, i els sindicats demanen convocants de les vagues un increment de 500 euros mensuals que Educació rebutja per inassumible i ofereix pujades d'increments per noves tasques. El Departament d'Educació i Formació incrementarà amb gairebé 5.000 places els cursos de formació professional pel curs que ve. D'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés, mentre que la resta responen al creixement de creació de places de l'any passat. Aquest increment també es dona en l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de gairebé 500 nous professors. En total, la inversió per cursos de formació professional s'incrementarà el seu finançament en 67 milions d'euros. La consellera Esther Niubó destaca uns cursos que s'oferiran al Maresme, concretament davant de la demanda que hi haurà en els pròxims anys de personal ferroviari.
2: Per tant, la futura necessitat de perfils vinculats al sector del transport ferroviari ens ha obert també una finestra d'oportunitat per la creació de places en aquests cicles. Ofereixen una via ràpida, especialitzada, per incorporar-se al sector i, de fet, el curs 26-27, Catalunya disposarà ja de 305 places d'oferta pública relacionada amb perfils professionals de l'àmbit ferroviari, per tal de donar resposta a aquest increment de vacants que s'espera del sector.
0: Els sindicats de les ferroviaris, que passaran desconvocat la vaga per aquest dia 27 de maig, sempre alerten que hi ha una falta de relleu generacional, que la majoria, en aquest cas de treballadors, superen els 55 anys i, per tant, que és necessari personal perquè hi hagi aquest relleu. Com a mínim, el curs que ve a Mataró hi haurà aquestes 300 places per estudiar de formació professional. I avui és el dia. Fa poc més d'un any es posaven a la venda entrades per escoltar amb aquest cantant.

0: Tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra.
1: És Bad Bunny, que descansa en un hotel de luxe al Passeig de Gràcia de Barcelona. Fa uns anys va venir a Catalunya. Aleshores va fins i tot a actuar a Lleida i no es va omplir dins d'un torner per a tota Espanya. Avui comença els seus 12 concerts a Espanya. 600.000 entrades venudes. Concert avui i demà a Barcelona i posteriorment a 10 a l'Estadi Metropolitano de Madrid. Milers i milers de persones ja són a les rodalies de l'Estadi Olímpic. Guillem Castro, bona tarda, com està l'ambient?
2: Bona tarda, Sergi. Com bé dius, el concert de Bad Bunny començarà aquesta nit a les 8 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb obertura de portes prevista des de les 5. Abans de la seva actuació, el grup puertorriqueny Chiwi serà el taloner del show. L'inici del concert promet una gran posada en escena amb efectes visuals, pantalles gegants i un dels moments més esperats, l'aparició de la Casita, l'escenari secundari de la gira europea de Vitirarmes Fotos World Tour. Per comentar això precisament, tenim aquí en...
3: Alejandro.
2: Per comentar-li a veure quant temps portes fent cua avui.
3: Doncs ara acabem d'arribar amb els amics, hem vingut a les 11 i pues, aviam quanta estona de cua fem.
2: Us han informat a quina hora està previst que us deixin passar?
3: Bueno, ens van enviar un correu, teòricament a les 5 obren, llavors doncs, esperem que tot vagi en hora.
2: I com preveus que serà el concert?
3: Home, jo porto molt temps esperant, jo espero que sigui molt una locura, és el que et dic, després de tants anys esperant que vingui a Espanya, doncs gaudir-ho el màxim possible.
2: Doncs ja ho veus, Sergi, són milers de persones com l'Alejandro que porten aquí fent cua per tornar a veure Bad Bunny quasi 8 anys després.
1: Gràcies, Guillem. A les 5 de la tarda s'obrirà l'estadi. Queden, per tant, 3 hores de cua. Però la pregunta que ens fem a Cope Catalunya a migdia és per què d'aquesta passió? Per què milers i milers i milers de persones van buscar una entrada? És una moda? És voler estar on està tothom? O és que aquesta cantant està aixecant hores d'ara multituds? Mira, marxem cap al Prat de Llobregat. Tenim a Albert Muro, que té la seva entrada no per avui ni per demà, sinó finalment per Madrid. Albert, bon dia.
4: Bon dia a tu i gràcies per, bueno, per deixar-me entrar aquí per explicar una mica la meva història perquè oh, té molt de... És a dir, sí, sóc un gran afortunat. Dius 600.000 persones. Sembla que sigui molt, no? Però no és gaire perquè hi ha moltíssima gent que s'ha quedat fora.
1: Bé, sí. Bueno, són 600.000 entrades. Potser hi ha algú que té més d'una entrada, no? Però bé, són sí. 600.000 entrades venudes. Primer de tot, a nivell personal, davant ja de la immediatesa d'un concert que fa un any que estàs esperant a tu i les 600.000 persones privilegiats que veuran en directe. Estàs nerviós o no?
4: Estic una mica nerviós perquè és això de que semblava que no arribava. Les vam comprar, doncs sí, fa més d'un any i dius, això encara queda molt, doncs ja no queda tant, de fet, per Barcelona ja i per Madrid una mica més. Jo sí que m'hauré d'esperar perquè vaig al penúltim concert, és a dir, que ja al Bad Bunny ja no li queda veu, però sí, és a dir, jo moltes ganes, amb el tren agafat, amb l'allotjament també agafat, ja des de fa temps, perquè si no, això era una autèntica selva.
1: Doncs anar a veure aquest concert de Bad Bunny a Madrid, quant te pot arribar a costar, més o menys, Albert?
4: Doncs més enllà de les entrades, que passen els 100 euros, si haig de calcular-ho tot, uns 250 més o menys per un parell de dies. És a dir, nosaltres fem una nit allà, sí, però... No, dues nits allà, perdó. Però sí, és a dir, entre 250 i 300 euros. No és el cas d'uns coneguts meus que, per sort o per desgràcia, van a Copenhague. I em deixes explicar-te una cosa, sí. A Copenhague el vol els costa més de 1.000 euros.
1: Més de 1.000 euros.
4: Més de 1.000 euros.
1: Bueno, és la passió, dir... la passió que dèiem abans, i les passions són incontables. I què té Bad Bunny per tu?
4: Doncs, sobretot, per mi té l'exclusivitat, però perquè jo no... Abans de Bad Bunny he anat a molts concerts i potser hi ha uns concerts que he viscut o visc o viuré amb més passió, però és això de... l'exclusivitat de fa molts anys que esperàvem un concert d'ell, després de 3 discs que ho han rebentat, sobretot una mica després de la pandèmia, amb aquell de Me fui de vacaciones, Me preguntó, etc. I ara aquest que ha donat un gir una mica més al seu propi estil i jo crec que era una oportunitat que havíem d'aconseguir sí o sí per veure-la en directe. Segurament no tindrà ni la millor veu ni farà la millor proposta, però crec que és una cosa que, com a mínim, sota el nostre punt de vista, no ens hem de perdre.
1: Albert, que t'ho passis molt bé.
4: Moltes gràcies. Adéu.
1: Bé, doncs, ja és aquí, Bad Bunny. I, per cert, també ja és aquí, ambient festiu, a Lleida, Camps Elisis, a plec del caragol. 14 tones de caragols. Jo no sé si t'agraden o no els caragols, però a Lleida se'n menjaran i molts. Per cert, a 35 graus. Cosme Garcia, 45 anys de plec. 45 anys que Cosme Garcia ha anat a la plec i ens explica l'essència. La plec és el que, a la fi, l'acostum lleidatana de menjar caragols a la Horta de Lleida, a les Torres, a prop de la ciutat.
5: Senzillament, l'aplec, el seu nom ho diu, reunió de persones. I això, doncs, van començar els aplecs a la partida de Grellana i Butjani, amb una sèrie de famílies i d'amics, se reunien, feien una cassola de tros, un cuchipanda del Segrià, cadascú aportava una cosa, i així va començar. Va començar amb 10 colles, nosaltres fem una festa popular lleidatana, que rinclona, amb la qual tothom s'ho passa bé, tothom comparteix.
1: Més de 12.000 persones degustaran els caragols i també milers i milers de visitants a l'aplec a la capital lleidatana.
6: COPE Catalunya i Andorra.

0: l'entrada avui amb les dues grans cites futbolístiques que ens esperen demà dissabte. La primera la tenim a les 6 de la tarda, és la final de la Champions femenina a l'Uleval Stadium, Barça Olímpic de Lió. El Barça, com us deia, busca la quarta Champions, el seu rival la novena. És un autèntic partidàs. Ja tenim a l'escenari del partit a l'enviat especial de la COPE, a l'Edu Badia. Edu, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, Joan, què tal? Bona tarda des d'aquí, des de l'Uleval Stadium, aquí a Oslo.
0: Què ens expliques? Fa bon temps d'entrada?
1: Sí, sí, sí, fa un temps, ja et dic, un temps d'estiu pràcticament. Estarem més o menys als 20 graus de temperatura. S'espera demà entre el migdia, pluja, cap als vols de les 10, 12 al migdia, a l'hora del partit farà sol, però ja et dic, si a mi em diuen encara ara mateix estic a Platja d'Aro, tu pots creure, O sigui, no sé quin temps farà aquí a Barcelona ara mateix,
0: no,
1: però aquí
0: també.
1: A Oslo... Aquí a Oslo fa dia de terrasseta, eh?
0: Aquí fa bo, també. De l'equip, que ens expliques, Edu? Quines novetats tenim, que aquesta tarda hi ha l'entrenament i l'equip va aterrar a la capital noruega ahir a la tarda?
1: Sí, pendents. D'aquí una mitja hora més o menys del que digui Pere Romeu, el tècnic del Barça, sobre l'estat físic de l'equip, amb el principal dubte, Irene Paredes, que no ha entrenat amb el grup aquesta setmana. També serà un bon moment per conèixer com arriba Aitana Bonmatí i Graham Hansen, després de rebre la jugadora noruega, l'alta mèdica. Són aquests tres focus on està posada la mirada en la roda de premsa del tècnic, que tindrà d'aquí 40 minuts, mitja horeta, començarà a parlar Pere Romeu davant els mitjans, també ho farà Alexia Putellas i l'estrella noruega, Caroline Graham Hansen, que aquí ha sigut arribar a Oslo i veure quantitat de cartells anunciant la final de demà amb la seva presència aquí a Noruega.
0: Et demanaria també, Edu, si està perfilat l'11, el que passa que estem pendents d'aquestes coses, clar.
1: Sí, de moment el que és segur és que Catacol jugarà a la porteria, als laterals on a Vallebrux. Jo aposto per Irene Paredes al costat de Mapi León. Al final és Irene Paredes, és una carta segura perquè tens a la banqueta, tens a Marta Torrejón, que ho va fer bé aquest any, però ja és una veterana, i després tens a la jugadora del filial, Aisha, que no ha tingut gaires minuts en aquests tipus de partits. Al mig del camp, Patria Alexia segur, i Aitana és l'altra carta la que fa dubtar. Jo apostaria per Sara Jordi d'inici, al davant és la final que juga a casa seva, aquí justament a 5 minuts de casa seva, on vivia Graham Hansen de petit al seu barri. Seria l'extrema noruega, Eva Pajor i Salma, que arriba molt bé al tram final de la temporada després de marcar contra el Bayern de Múnich a les semifinals del partit de tornada al Camp Nou, i també el passat cap de setmana a la Copa del Reina contra l'Atleti de Madrid.
0: Molt bé, imagino que l'afició culer també va arribant, no sé si has vist ja culers a l'aeroport, a la ciutat, a les rodalies de l'estadi.
1: Sí, és una altra història, si la comparem amb la de Lisboa la temporada passada, el que et deia. Hem vist
0: aquí costa més arribar, clar.
1: Costa més arribar, però ja et dic, que jo he coincidit a l'aeroport del Prat aquest matí, via també després a Amsterdam, seguidors culers, feien patxoc amb les samarretes, a la fanzone també he tingut oportunitat de veure quin era l'ambient que respirava, i es veuen les primeres samarretes del Barça. Sí que és vital que el club va alliberar les 500 entrades que la UEFA li havia donat, aquestes 2.500 que havia adquirit en aquest paquet, i s'espera, la previsió ens diuen que demà hi haurà uns 4.000 seguidors culers en aquest estadi, l'Uleval Stadium, que té una capacitat de 28.000 aficionats, que és la casa on juga l'equip nacional noruega. Aquí juga Haaland, Odegaard i Solotico i companyia.
0: Molt bé, doncs tornarem a l'estadi després quan comencin les rodes de premsa. Fins ara, Edu.
1: Gràcies, Joan, una abraçada. Fins ara.
0: Demà la final de la Champions femenina a Oslo, i a Montilivi el drama. Última jornada primera, demà a les 9, jornada unificada, Montilivi, aquest Girona Elx, i ja ho sabeu, la victòria salva el Girona, l'empat o la derrota el condemnen a la segona divisió. Estem a Girona, estem a Montilivi, amb l'Albert Díez. Alberto, la bona tarda.
2: Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
0: Com està el pati, com està el panorama per allà, Albert, què has palpat?
2: A veure, jo crec que hi ha una barreja que tots ens podem imaginar d'il·lusió per poder fer, perquè a més Mitchell ho ha repetit avui i ho ve repetint des del final del partit del Metropolitano, l'últim del Girona, fer història, que seria mantenir l'equip a primera l'últim partit a casa, l'últim partit de la temporada, però òbviament el que no podem destriar és que hi ha una situació de nervis, d'incertesa, de que sí, depèn de tu mateix, però l'Elx també depèn de si mateix. I que dels tres resultats, com ara tu apuntaves, només et val un. Motius per l'esperança en tenim, motius per dubtar o no tenir-ho tan clar, també, com la ratxa que porta el Girona d'aquests 7 partits sense guanyar, que Estuani continua sense entrenar amb el grup. Avui, per cert, no ho ha fet tampoc Blind, ha confirmat Mitchell que tant Estuani com Francés s'hauran de infiltrar si han de jugar, que jo crec que sobretot Estuani jugarà. Allò tenim l'interrogant de quan, no? De quant de temps, no? I és una mica com està el Girona, i si et sembla podem passar a sentir el tècnic del conjunt català. La primera era molt directa, no? És a dir, aquests dies que s'ha bunkeritzat l'equip, com està l'equip? Respon Mitchell.
3: Estem bé. Estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, amb la nostra gent, i està tothom està preparat, hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà.
2: Home, t'he de dir que si me l'he de jugar a un partit a ser o no ser, a continuar a primera, prefereixo que sigui a casa, amb un Montilivi, l'estadi de Montilivi tenyit dels colors del Girona, el blanc i el vermell, amb la rebuda d'aquesta concentració a les 7 de la tarda a l'afició, a les portes de l'estadi, per rebre l'equip. Però millor que jo, i de tot el que hem comentat, que ens expliqui el tècnic del Girona, Mitchell, els motius per creure que l'equip continuarà a primera.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys, i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només.
2: I davant l'Elx de Saràbia, Saràbia que recorda està sancionat i no podrà seure a la banqueta, a veure on l'ubiquen, no descarto que sigui darrere de la posició de comentaristes de la cadena COPE, perquè hi ha tota una línia de pupitres i darrere, per sobre, hi ha unes cabines on es posen, just la que tenim per sobre, molts cops la ocupen scouts, analistes, integrants de l'staff d'altres equips que no poden estar a la gespa, a la banqueta. I el pla de partit. Avui hem vist un Mitchell, jo crec, cansat, amb ganes de que arribi el partit de demà i treure tot el que ve guardant. No ho ha dit, però jo crec que està dormint poc. També pot ser una obvietat.
4: Li has vist mala cara o què?
2: Sí, saps aquell Mitchell habitualment irònic, que entra totes, que te les deixa anar, que s'allarga molt en la... Avui era tot el contrari. I el gest físic de Mitchell era bastant hieràtic, en el sentit de vinc aquí perquè us he d'atendre, però vull continuar preparant si és que li haig de donar voltes, inclús anar a descansar. Pla de partit que prepara per demà.
3: Evidentemente, dentro de un partido hay muchos partidos a jugar y pueden pasar muchas cosas. En cada uno de los escenarios tenemos que estar preparados, competir en cada acción para seguir creciendo en el partido. Es algo que de lo que hemos hablado mucho. Todo lo que pase en el campo tiene que ser fútbol, porque el partido durará 95 minutos y los 95 minutos tenemos que estar preparados para competir cada balón.
2: I després ens queda l'11, no, Joan, de cara a demà, que jo crec que no hi ha molts dubtes, tampoc seria el millor escenari per provar coses. Jo crec que Francesc estarà a l'eix de la defensa, perquè si Blind, com t'he explicat abans, avui, dia previ, a més ha dit Mitchell que durant la setmana arrossegava una sobrecàrrega, que avui no ha entrenat, acabarà infiltrant-se Francesc per ser la parella d'inici de Víctor Reis, amb Àlex Moreno, Arnau Martínez als laterals. Mig del camp comencen a sorgir alguns dubtes, jo crec que Vigil hi serà, Fran Beltran, per tenir control de la pilota i criteri també al mig del camp, per què no Ivan Martín? I davant és que no veig moltes més opcions que situar Sigankov. Tinc dubtes d'Unahi, Joel Roca. És possible que caigui Ivan Martín, que entri Unahi i posar Joel Roca, que és un dels jugadors que està més en forma al Girona. I a dalt d'inici Sigankov. És cert que Abel Ruiz està per jugar, però amb el període d'inactivitat que porta, dubto molt que el posi d'inici. Jo crec que no canviarà gaire, també perquè són, com es diu, faves comptades, aquest 11 que demà, a partir de les 9 de la nit, començarà el partit a Montilivi amb el Girona.
0: Doncs així està el Girona, a poques hores d'afrontar un dels partits més importants de la seva història, a descansar, a concentrar-se i a donar-ho tot demà a Montilivi. Albert, gràcies i molta sort, eh?
2: Cuideu-vos, gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Hem escoltat a Mitchell i vull que escolteu també un document de la roda de premsa d'aquest matí d'Eder Saràbia, el tècnic de l'Elx, apel·lant d'aquesta manera a l'emotivitat.
4: eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y hoy, como he puesto ahí ese post, me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y esta semana, con toda esa responsabilidad que tenemos, pues también estamos decidiendo vivir desde la felicidad, desde el disfrute, desde la ilusión y desde el reto. Y desde, como he dicho antes, quedar en la historia de este club y de esta ciudad para siempre.
0: Emocions a flor de pell, al Girona i al Barça femení, protagonistes de la portada d'avui de l'Esportscope.
5: Se va de dos el número 8, chuta des del frontal de l'àrea, gol, gol!
6: Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
7: Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
8: Volkswagen. Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
9: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
8: Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos.
9: También en web y app.
8: Hasta el 24 de mayo en compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
9: Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
10: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
0: El Barça masculí que tanca la Lliga demà a Mestalla, al camp del València. Víctor Navarro, bona tarda.
11: Bona tarda, Joan.
0: El Barça ho té tot fet, tan fet que Hansi Flick dona permís als seus futbolistes per anar a veure Bad Bunny aquesta nit, no?
11: Sí, poden anar tots, comença a les 8 a Montjuïc, que ja començarà avui i demà. El que passa que demà juga el Barça a aquella hora, o sigui que impossible veure Bad Bunny, no sé, per exemple, un lesionat, Lamine Yamal, que no viatjarà a Mestalla, doncs podria anar, però no, Hansi Flick ha deixat clar que avui, que vagin tots, vagin avui, poden veure el concert sencer, perquè a les 11 ja hi seran a casa, o sigui, no li preocupa això, i els dona permís, així que està previst que vagi tota la plantilla ja a veure aquest concert, que hi ha moltíssima cua, Joan, des de primera hora hi ha moltíssima cua de gent allà a Montjuïc, que és un dels artistes més importants, el que va cantar a la Super Bowl.
0: Roda de premsa de Hansi Flick, la última en la prèvia d'un partit, Víctor, ja bastant també mirant endavant i mirant a la propera temporada, no?
11: Sí, per cert, que ha desitjat sort, evidentment, a l'equip de Pere Romeu per la fita de demà, que explicava l'Edu Badia.
0: Pensava que anaves a dir sort a Bad Bunny, pels concerts que li
11: venen. Pel concert, no. I de, sí, pensant en el futur, en un moment ha parlat d'aquesta lliga, d'en quin moment s'adonava que guanyava aquesta lliga, i diu que, per exemple, el camp del Getafe, quan van guanyar ja per la dificultat d'allà, doncs que allà es va donar que era possible guanyar el títol de nou, i li preguntaven, ell deia que estava molt content d'aquests 5 títols que ha guanyat sent entrenador del Barça en aquestes dues temporades, i li preguntaven si ell creia que seria el tercer entrenador en guanyar 3 lligues consecutives, és a dir, guanyar la lliga de l'any que ve.
12: 100% motivated.
13: Estic motivat al 100%, 100% positiu. Sabem que haurem de jugar a la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és el repte i anirem a per ell. Altres clubs també ho voldran fer. Guanyar la Lliga sempre és dur, però no amaguem que és el nostre objectiu.
12: This is one of our goals, why we should fight that.
11: I hi ha una cosa que a Flick sí que ha acabat la temporada que li sap greu, que és la lesió de Fermín López, i parla d'aquesta lesió del migcampista que evidentment espera el Mundial.
12: It's tough for him.
13: És dur per a ell. Tothom ha vist que ha fet una temporada fantàstica. Ha millorat molt i ha estat molt important per guanyar la Lliga. Li fa mal a ell i a nosaltres perquè volíem veure'l al Mundial. És el somni de tot jugador formar part del fantàstic equip d'Espanya, però és la vida. Haurà de tornar i l'ajudarem. Estic 100% segur que tornarà més fort.
12: Much stronger.
11: I tornant al futur, li pregunten a Hansi Flick. Clar, Guardiola feia res, una hora que havia anunciat que marxava del Manchester City abans de la roda de premsa de la una cosa així, una hora o hora i algo, i a escaig, i a Hansi Flick li preguntaven per Guardiola i li preguntaven si ella es veia 10-12 anys, igual que Guardiola, a la banqueta del City, si es veia 10-12 anys a la banqueta del Futbol Club Barcelona.
12: 10 years, I think you're good.
13: No em veureu 10 anys més aquí. Amb 70 no seria bon senyal. Pepe és més jove que jo i 10 anys a un club a aquest nivell és increïble. Sempre he dit que és el millor entrenador del món, ho ha demostrat. Li desitjo que descansi una mica, que es prengui un temps per tornar i espero que torni a Espanya. És jove per fer-ho.
12: he's young enough to do that.
0: Les risses era per la cara que ha posat, no? Quan li han dit, veus 10 anys aquí?
11: Ha fet una cara com dient, impossible que aguanti, jo crec, ni 5 anys més. O sigui, no, i no es veu tants anys a la banqueta, ja ho ha dit alguna vegada, i vol tornar a Alemanya, ara sí, està feliç amb aquest equip, però no estarà tants anys. I de la resta de titulars, li han preguntat directament, al marge de Lewandowski, algun jugador t'ha dit que vol marxar del club? T'ha comunicació, diu que no rotund, cap jugador. I també el que sigui anunciat és que marxa Thiago per temes seus, té els seus plans, ell celebra això, que tingui la seva visió de cara al futur, que vulgui créixer com a professional en el món del futbol, segurament al costat de les banquetes, doncs ell celebra això i ha anunciat que Thiago marxa i deixarà el club, i de fet avui li han fet un passadís de clatellots abans de començar l'entrenament.
0: Thiago Alcántara, membre de l'staff. A nivell esportiu, de cara a demà, quines baixes tenim?
11: Doncs la de Fermín López i la Minyama lesionats, i la de Koundé, perquè avui no entrenava, li preguntàvem a Hansi Flick i deia que és que l'han de cuidar, que ha tingut alguns petits problemes, ha dit Hansi Flick, que l'han de cuidar i que tindrà el Mundial, i pel que ha dit Hansi Flick entenem que demà no viatjarà més tard, ja que li dona descans i que directament doncs ja s'incorporarà i acaba la temporada i s'incorporarà amb la selecció francesa, així que sense Koundé, sense Fermín López i sense Lamine Yamal, amb Marcus Rashford i Cancelo, que és l'últim partit, almenys amb aquesta sessió, veurem si després aconsegueixen continuar, amb Joan García, que té a tocar el Zamora, el seu primer Zamora, i amb Ferran Torres, que està empatat amb 16 gols amb Lamine pel Zarra, a veure si aconsegueix Ferran Torres al Zarra si marca a Mestalla.
0: Has estat amb Hansi Flick a la ciutat esportiva i abans amb Joan Laporta, que ha contestat a Florentino.
11: Sí, a la Koeman Cup, que començava aquest any, s'ha fet el maig perquè evidentment el seleccionador d'Holanda ha de marxar amb el seu país per fer pel Mundial, i a Sant Esteve Sesrovires ben aviat a les 9 del matí se li preguntava per primera vegada a Laporta per la roda de premsa del president del Real Madrid.
14: Solo ofende quien puede y no quien quiere, por lo tanto no nos ha ofendido en este sentido. Es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando. Llevamos 2 temporadas ganando la Liga, 2 ligas seguidas, 2 Supercopas, el año pasado la Copa del Rey también. Ahora pues nosotros a seguir trabajando para ganar cuantos más títulos posibles, mejor. Tenemos equipo para hacerlo, tenemos un entrenador también que está muy ilusionado, lo hemos renovado. Y esto pues da estabilidad. Y es cierto que cuando en un lado hay estabilidad, en el otro, pues generalmente se produce la desestabilidad.
11: I hi ha una cosa que la porta encara cabreja més a la roda de premsa. El cas Negreira, que torni a

0: Y bueno, lo que intentan es mantener este tema vivo para ir argumentando cosas que son, inciertas. Si no, no tendría sentido su televisión y todas las barbaridades que llegan a decir.
1: És la primera contestació pública de Joan Laporta a tota la roda de premsa de Florentino Pérez, i després també li preguntaven ja en clau blaugrana com a tal, i pensant aquí, per exemple, en el mercat d'estiu, li preguntaven què passarà amb la regla 1 a 1. Diu Laporta que ells estan acostumats a treballar sense estar en la norma.
0: A ver, siempre es bueno estar dentro de la norma 1-1, pero si no se está dentro de la norma 1-1 y estás un poco excedido, siempre hay fórmulas para... que son más gravosas y crean más tensión, pero hay fórmulas para hacer las incorporaciones que queramos. Nos hemos salido siempre, con más o menos dificultad, pero lo hemos conseguido. Norma 1, no por estar en la norma 1, vamos a fichar más, ¿me entiendes? Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco, y eso es lo que vamos a hacer. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: És important això que diu el president electe del Barça, que no perdran el cap en aquest mercat d'estiu. De Julián Álvarez directament, per exemple, deia, sí, Julián Álvarez, són bons noms aquests jugadors, que l'important és que els jugadors volen venir al Barça perquè no perdran el cap en aquest mercat.
2: Perfecte, ara parlarem del tema electoral al Real Madrid. Abans, una notícia que té a veure amb les eleccions a la presidència del Barça, Víctor, i és que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs de Marc Síria en aquestes últimes eleccions pel tema de les signatures.
1: Sí, aquelles 598 signatures que li van invalidar, que això va fer que no passés de precandidat a ser candidat per només 90 firmes en les eleccions del passat 15 de març. Doncs li admeten a tràmit això. Del que sabem de Marc Síria, el que diu ell és que el que es quedaria tranquil és amb un reconeixement públic del Barça com que podia ser candidat, no vol dir ni pensa que vulgui repetir les eleccions, perquè és veritat que si li donés la raó al Tribunal Català de l'Esport hi ha aquesta via de que potser repetiria les eleccions, el club donen per fet que no repetiran les eleccions, i Marc Síria també deixa entreveure que no vol repetir les eleccions, que només vol el reconeixement públic de que podia ser candidat.
2: Perfecte, Víctor, gràcies.
1: Gràcies.
2: Del Barça al Madrid, hola Gil, bona tarda.
3: Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
2: Que tanca la Lliga demà al Bernabéu, rep a l'Atlètic Club, i Arbeló ha confirmat el que tots sabíem, que és que no seguirà al Madrid.
3: El cant dels adeus a l'encara tècnic madridista, que tancarà demà al Bernabéu la seva etapa a la banqueta de Chamartín. Pràcticament monogràfica la roda de premsa sobre el seu futur i sobre el seu pas com a entrenador del Madrid. Moltes preguntes condensades en un document d'uns 40 segons al testamento d'Alba Arbeloa.
4: Bueno, ojalá un hasta luego, porque esta siempre la he considerado mi casa y lo he intentado siempre hacerlo de la mejor manera, pensando en el Real Madrid. Eso sí, creo que han sido 4 meses donde, bueno, pues ha habido muchos momentos en los que he pensado más en el Real Madrid que en mí. No hay vuelta atrás, así que no hay lugar para el arrepentimiento. Yo sé cómo estaba el equipo, el vestuario cuando llegué, y bueno, pues eran diferentes, ¿no? Que seguro que se hubiese empezado la temporada desde el principio.
3: Un Arbeloa que ha descartat que pugui formar part del proper cos tècnic de Mourinho, si és que Mourinho és l'entrenador del Madrid, via victòria de Florentino Pérez a la cursa electoral. Bueno, ara parlem d'això. La penúltima bala d'Arbeloa com a entrenador del Madrid, preguntat per les declaracions de Joan Laporta aquest matí.
4: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado, y me imagino que se referirá al caso Negreira, y bueno, nosotros seguimos esperando una resolución a un caso tan grave. Seguimos teniendo la misma sensación de ver jugadores del Real Madrid ensangrentados, que no te piten un penalti y que la recompensa sea pitar una final de Copa del Rey. Bueno, son cosas que para nosotros no son normales, y yo creo que las tenemos, es nuestra responsabilidad seguir denunciándolas.
2: Muere matando, ¿eh?
3: He dit la penúltima bala. Queda una última bala. Estic pendent de la llista de convocats. En principi, Tchouaméni està disponible, Valverde està disponible. Podrien retrobar-se demà en el terreny de joc. Anem a veure si Tchouaméni i o Valverde acusen aquest nou virus que es diu mundialitis, i fan un pas enrere pensant en la cita mundialista. Però tot fa pensar que no hi haurà amnistia ni perdó per Dani Ceballos, que té contracte fins al 27, tot apunta que sortirà del Madrid aquesta temporada, no podria despedir-se davant de la seva afició i del seu públic. Seria aquesta, sí, l'última bala d'Arbeloa a la banqueta blanca. Tema electoral, Batllori, tema
2: demà,
3: electoral.
2: Demà tindrem fumata, no?
3: Anem a veure.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: Dice el gobierno que los presos españoles en Venezuela gozan de protección máxima. El ministro Álvarez alardea de su buen hacer diplomático y mientras las familias españolas con presos en las cárceles venezolanas sufren el desamparo. Los hermanos Rodríguez y su valedor, Rodríguez Zapatero, confirman las declaraciones de Álvarez y proclaman a los cuatro vientos que las excarcelaciones son la buena noticia de esta nueva etapa. Las familias también les desmienten a ellos. Hay presos que llevan 7 años en cárceles venezolanas sin que nadie defienda sus derechos. Es difícil hablar de reconciliación y de normalización política cuando el centro de tortura El Helicoide sigue funcionando. Hace 4 meses que las familias de muchos de estos presos mantienen una vigilia permanente para demostrar que las declaraciones que en febrero hizo la presidenta encargada sobre las excarcelaciones no se cumplen. El terror y la persecución siguen vigentes y los 5 españoles presos en Venezuela la sufren, tal como denuncian sus familias. Uno de ellos, Jorge Alayeto, lleva en la cárcel 9 años. Los demás llevan entre 6 y 7 años en la cárcel. Ninguno de ellos se ha visto beneficiado por ninguna medida penitenciaria. En el total de los 700 liberados no hay ningún español. Las amistades de Zapatero con el régimen y con los Rodríguez no han servido para beneficiarles. Ellos, junto con otros 500, siguen en la cárcel. 5 familias españolas pelean solas por la liberación de los suyos sin el apoyo imprescindible de nuestro gobierno.
3: Són les 7.
1: La linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. 3 reunions en una setmana, però les negociacions entre professors i Departament d'Educació continuen encallades. No hi ha acord de moment i les vagues es mantenen. Dimecres vinent, nova vaga unitària a tot Catalunya. Els sindicats han rebutjat avui la nova proposta salarial d'educació, una proposta que inclou millores en 7 complements, per exemple, un augment del 50% en el complement de tutoria o del 25% en coordinació digital. Segons Educació, aquestes millores beneficiarien a uns 104.000 docents, però no arribarien a tota la plantilla. Pels sindicats és insuficient i Educació contesta que el que demanen els professors és inassumible, és a dir, estem en un carreró sense sortida. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, avança que si no hi ha una nova proposta dimarts que ve, no cal seguir negociant i obre la porta a endurir les mobilitzacions.
4: Hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve, que serà el proper dia de convocatòria de mesa, vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els vam fer arribar, que és el marc que situa augments salarials, donant resposta doncs, a aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
3: Doncs veurem què passa dimarts i com pot influir doncs, el fet de tenir garantida l'aprovació d'un nou pressupost. Avui justament comença el seu tràmit parlamentari després de l'acord que ha tancat el govern amb Esquerra i amb els comuns. Vox i PP ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat.